Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.
2: Plaua, i a de fora bufar vent, que me fa sentir petit com un granet d'arena.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: respiravo e tornata secca un macchinen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Molt bon dia a tothom. Detinguts dos dels delinqüents més actius a Lloret de Mar amb nombrosos antecedents.

0: La policia local ha detingut dos dels delinqüents més actius actualment a Lloret. Un d'ells tenia un ordre d'expulsió i ha estat traslladat al cos nacional de policia, que ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país en els propers dies. Aquest dimecres al migdia, una patrulla de la policia municipal ha detectat un individu sospitós d'estar observant possibles víctimes per cometre un delicte. Aleshores, els agents l'han fet identificar i han corroborat que es tractava d'un home amb 16 antecedents i un ordre executiva d'expulsió del territori nacional. Aleshores és quan ha estat traslladat a la Policia Nacional perquè inicia els tràmits pertinents. També aquest dimecres a la tarda, els agents municipals han detingut un altre home per haver estirat una cadena d'or d'una dona gran. Els fets han passat al carrer de la Vila i el detingut, acusat d'un delicte de robatori amb violència, també té nombrosos antecedents policials. Aquest és el nostre tema de portada d'avui. Som a dijous 15 d'octubre. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més tenim preparat per avui, escoltem amb atenció ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Agafo aire perquè tenim molta teca avui en el Bon Dia, Bona Hora. Avui és 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional del Dol Perinatal i al Bon Dia, Bona Hora coneixerem àmpliament el testimoni de dues lloretenques que han passat per aquesta dolorosa experiència. En un altre ordre de qüestions, comentarem que la comèdia Pensionistes es podrà veure aquest dissabte a l'auditori del Gran Casino Costa Brava i avui en parlarem amb una de les seves actrius, Irma Soriano. També en l'agenda cultural destacarem la celebració del circuit Tardor en Dansa, que aquest cap de setmana passa per Lloret de Mar. En aquest cas, els detalls ens els donarà el gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa, César Comte. Donarem veu també a la dissenyadora Laura Cabanes, que ha estat finalista al 080 Barcelona Fashion, i això li permetrà tenir presència al festival Rec Zero d'Igualada. Explicarem que l'Associació de Comerciants ha donat més de 8.000 euros a Oncolliga gràcies a la recaptació aconseguida amb la venda dels mocadors solidaris de la Festa Major de Santa Cristina. Finalment, recordarem que avui i demà es pot donar sang a Lloret. Avui matí i tarda al teatre i demà a la tarda al Centre Cívic del Rieral. I també avui és l'últim dia per apuntar-se al concurs d'aparadors de Halloween.
0: Doncs com diu Josep, déu-n'hi-do com ve de carregat avui el programa, i a més també us volem oferir la previsió meteorològica i el repàs de l'actualitat general aquí al Bon Dia, Bona Hora, avui dijous 15 d'octubre, i aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 3 i en Xavi Segura, que ens ofereix la previsió meteorològica. Sembla que seguim amb tranquil·litat, però preparem-nos per un cap de setmana mogut. Xavi, bon dia.
1: Bon dia. Continuem immersos en una situació de calma absoluta i de temperatures massa altes per les dates, però ja ha començat el compte enrere per l'anunciat canvi de temps que portem dies explicant. De moment, però, avui no. Avui continua la tranquil·litat, sol combinat amb alguns núvols prims, també a la presència d'alguns núvols baixos, sense més conseqüències, jornada, com dèiem, aprofitable, i unes temperatures que sí que baixen una mica respecte al pic que vam viure ahir. Però vaja, es mantindrà aquest ambient entre suau i càlid al centre del dia. Divendres continuarà encara el temps tranquil, però serà l'últim dia de calma absoluta, perquè a partir del cap de setmana, del mateix dissabte, l'anticicló marxarà de casa nostra, s'ubicarà cap a les Illes Britàniques, i això permetrà un passadís d'aire fred de borrasques cap aquí, cap a casa nostra, i entre l'anticicló i una borrasca mediterrània també s'impulsaran vents marítims humits, càlids, de mar cap a terra, que provocaran un augment molt clar de la inestabilitat. Els mapes continuen indicant que al llarg del cap de setmana les pluges guanyaran terreny, sobretot a partir de la tarda del dissabte, i les temperatures també aniran baixant. Un ambient de cop i volta de plena tardor, especialment el diumenge, deixant enrere aquest ambient més propi del setembre. Per tant, atenció amb aquest canvi de temps que anirem concretant, perquè depenent del moviment final de la borrasca, de l'aire fred en altura, doncs plourà més o menys, i també poden haver-hi aiguats i acumulacions d'aigua importants. Ho anirem concretant. De moment, però, dos dies més de gaudir d'aquest temps tranquil.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs a gaudir de la tranquil·litat que ens queda després de la moguda que es preveu pel cap de setmana. Veurem si s'activen alertes o passa alguna cosa. En tot cas, el que podem dir és que aquest dijous aquí a Lloret el comencem amb una temperatura de 15 graus en aquests moments i la humitat molt elevada, el 94%. Moment de posar-nos al dia amb l'actualitat general. Josep.
2: Diari de Girona, primera plana, grans titulars per la taxa d'inflació a Girona es dispara fins al 5,5%. També llegim conflicte entre Figueres i Vilafant pel vial que ha d'arribar a l'estació. En educació, l'escola de les Lloses ha de tancar només 15 dies després de reobrir. I en matèria judicial demanen 12 anys per a un acusat de violar una dona afectada per l'alcohol. Amb imatge il·lustrativa, Sánchez Carcassés, Mosca Grossa és el guardó que atorga el Col·legi de Periodistes de Girona. El diari Ara, s'aixeca el càstig econòmic als carrers de govern durant el procés, els càrrecs de govern, volem dir, durant el procés. En primera plana, també en fotografia il·lustrativa, Zelensky busca ajut europeu a la desesperada, i a peu de plana llegim que la inflació se situa de nou en màxims des del 2023 i en alta velocitat una setmana fins que es recuperi de l'incendi el tren d'alta velocitat. A El Mundo, llegim en primera plana, l'home del PSOE a Traxca va endollar més afins després de Jéssica. I en fotografia il·lustrativa, els maquinistes van avisar el juny del mal estat del tren d'alta velocitat que va cremar i que ara bloqueja la línia Madrid-Barcelona. A El País, el PSOE i el Partit Popular encenen la batalla pel futur de les pensions. En fotografia il·lustrativa, el malestar de l'escola pública de Madrid salta de les aules al carrer i Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes. Al diari La Razón, Creueras presenta el Planeta com un premi que descobreix lectors. També llegim que Sánchez incorpora Robles de nou de número 2 perquè no filtri més sobre Ceuta. A La Vanguardia, Conde Pumpido diu que només queda que el Tribunal Superior Suprem, volem dir, tanqui la causa del procés. També amb imatge de primera plana, la inflació al 4,9% fa tema per les pujades de preus al cistell de la compra. I Margarita Robles serà el número 2 de Sánchez per Madrid. El periòdico de Catalunya ofereix les següents notícies en primera plana. La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Amb imatge il·lustrativa, el malestar del camp arriba a Barcelona. Fileres i fileres de tractors en carrers de la ciutat comtal. El cost de la vida passa factura a Trump a peu de plana. I també llegim que Estats Units amenaça els vaixells espanyols amb una tassa de $200,000. El Tribunal de Comptes també amnistia la responsabilitat comptable de l'1 d'octubre. I la jutge del cas Andic crida a declarar Miquel Roca com a testimoni. Finalment, el diari ABC, la fotografia de primera plana, no podia ser d'una altra manera, Felip VI abraçant a un infant durant el multitudinari rebuda que van tenir els Reis a Melilla després del seu pas a Ceuta. I en grans titulars, Juanma Serrano i Coldo van pressionar per contractar a una empresa a Adif. Pardo de Vera revela les maniobres de l'expresident de Correus perquè el seu soci d'Aldama, a qui va adjudicar 2,8 milions d'euros sense concurs públic i que hauria canalitzat pagaments al PSOE, treballés per l'empresa ferroviària. Aquestes són les notícies més importants de la jornada a la premsa escrita.
0: Doncs els portals digitals, moltes notícies en la mateixa línia, destaquem les més rellevants. En el cas de l'ACN, el que porten com a principal és que el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb 18-19 escons, seguit d'Esquerra amb 10-11, Partit Popular 6-7 i Vox 5-6. Els socialistes també quedarien per davant els comicis al Parlament i Aliança continuaria disparada. També en plana política sobre el 6 recull un creixement de 3 punts del PSOE i el situa en prop de 12 punts d'avantatge sobre el Partit Popular. A l'ACN també ens agrada destacar sempre alguna notícia cultural. En aquest cas, el 75è Premi Planeta de novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades i Robert Eggers rep el Premi Màquina del Temps. Significa molt per ell tornar a Sitges, segons ha manifestat. En el cas del 3CAT, la notícia principal és que només el 50% dels municipis catalans obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions el té vigent. En el cas de Lloret de Mar podem comprovar que té un pla però que cal estar pendent de revisió. També ofereix un reportatge sobre quines decisions pot prendre un alcalde en cas que es decreti una alerta per inundacions. Diu que a Catalunya la màxima autoritat en protecció civil és la consellera d'Interior, però els alcaldes i alcaldesses ho són en l'àmbit local. I de l'àmbit esportiu el que destaquem és que en futbol a la Champions el Madrid passa de l'incendi a una remuntada increïble a Roma i acaba guanyant per 3-4. Fins aquí el repàs, són les 8:12.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
5: All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network.
6: All right. Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
8: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
9: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
10: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
11: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Un quart de 9 del matí, comencem a desenvolupar temes al Bon Dia, Bona Hora, molt farcit avui de contingut. I comencem amb la plana de successos. Detinguts dos dels delinqüents més actius a Lloret amb nombrosos antecedents. La policia local ha detingut dos dels delinqüents més actius actualment a la vila, un d'ells amb un ordre d'expulsió, que ha estat traslladat al cos nacional de policia perquè ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país en els propers dies.
2: Aquest dimecres al migdia, una patrulla de la policia municipal ha detectat un individu sospitós d'estar observant possibles víctimes per cometre un delicte. Aleshores, els agents l'han fet identificar i han corroborat que es tractava d'un home amb 16 antecedents i una ordre executiva d'expulsió del territori nacional. Aleshores és quan ha estat traslladat a la Policia Nacional perquè iniciï els tràmits pertinents.
0: També aquest dimecres a la tarda, els agents municipals han detingut un altre home per haver estirat una cadena d'or d'una dona gran. Els fets han passat al carrer de la Vila i el detingut, acusat d'un delicte de robatori amb violència, també té nombrosos antecedents policials.
2: Cal recordar que en els casos de multireincidència l'Ajuntament té la possibilitat de personar-se en la causa, però només en els delictes de furts, i cap d'aquests dos casos està dins dels motius que la llei d'enjudiciament criminal preveu per a la personació de l'Ajuntament.
11: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: Seguim avançant ara amb un altre tema ben diferent, passant dos minuts d'un quart de nou del matí, i volem parlar de dues lloretenques, l'Helena Box i la Jessica Alguacil. Estaven de 31 setmanes quan van morir les seves respectives criatures. Allò les va descol·locar completament i les va portar a viure una experiència molt dolorosa i sovint molt silenciada. Per això el 15 d'octubre ha buscat donar visibilitat amb la commemoració del Dia Internacional del Dol Perinatal.
2: Es calcula que a l'estat espanyol cada any 2.500 nadons moren durant la gestació o durant el primer mes de vida per problemes durant l'embaràs o el part. Per sort, cada cop es parla més del procés de dol que representa viure una situació així, malgrat que encara hi ha molt camí per recórrer. Per donar-hi visibilitat, normalitzar i acompanyar el dol de qui el pateix, cada any es commemora aquest Dia Internacional del Dol Perinatal.
0: Hem sortit de la ràdio per conèixer l'experiència d'aquestes dues lloretenques que han viscut el dol perinatal. Les escoltem. Avui ens hem desplaçat a l'Ermita de les Alegries, en aquest paratge de tranquil·litat, per parlar d'un tema molt important i que potser no se'n dona, o segur que no se'n dona suficient visibilitat. És el dol perinatal i ho fem amb dues persones que l'han patit. Helena Box, bon dia.
12: Hola.
0: I Jessica Alguacil, bon dia.
13: Bon dia.
0: Ens agradaria conèixer el que tingueu ganes d'explicar sobre els vostres casos particulars, que hem de dir que a les dues us va passar el mateix, ho vau viure el 2017, fa gairebé 10 anys. Qui vol començar explicant una mica? Helena.
12: Jo estava embarassada de 31 setmanes de la meva primera filla, Leira, i el 4 de maig jo tenia la primera classe prepart i vaig comentar a la llevadora que no notava gaire la nena moure's, que si era ja massa grossa i així, i em va estar buscant amb el Doppler i em va dir que no la trobava bé, que millor que anés amb el meu ginecòleg privat per confirmar que estava tot bé, perquè ella, bueno, es va fer una mica la tonta i llavors ja a la clínica privada ja em van dir que s'havia mort i ens van derivar al Trueta. Ens van dir que allà ens podrien tractar més bé, que podrien estudiar millor què havia passat i, bueno, el dia 6 de maig va néixer sense vida l'Eira.
0: En quin moment comences a no notar-la? Quan estàs allà a la classe? No, ja vas amb la idea de que no l'acabes de notar.
12: També he de dir que jo tenia la placenta per davant i no es notava tant. Era el primer embaràs que també no ets potser tan conscient. La nena no es movia mai, mai s'havia mogut molt. Hi ha bebès més moguts que d'altres. I jo sí que feia uns dies això, que notava que el bulto de la criatura es desplaçava, el notava més aquí, més allà, però no notava allò un cop de peu. Mm. Feia uns dies. Potser vaig ser massa innocent. També és una cosa que en el període de dol, no, i després m'he anat també recriminant com no te'n vas adonar abans, com no vas anar abans, podria haver fet alguna cosa? Bueno.
0: En aquell moment no era una opció, no suposo?
12: No. Estàvem totalment innocents, sabíem que hi havia gent que li havia passat, però que semblava molt llunyà. Bueno, sí, algun cas, uno entre 100 millones. I després, quan et passa, veus que no, que passa més.
0: En el moment que el teu ginecòleg et diu no hi ha batec?
12: Jo directament em vaig dissociar. I la meva parella, l'Eloi, sí que en aquell moment ell venia d'altres dols previs, del seu pare, i es va desplomar. Bueno, no va caure literalment, però el van haver de portar a un altre lloc, a una camilla, perquè a ell sí que se li va caure el món a sobre. Jo em vaig com dissociar i tot el camí des de Sant Feliu de Guíxols, que hi havia el meu ginecòleg privat, fins a Girona, el Trueta, jo anava pensant que s'havien equivocat. Encara pensava que hi havia esperança. Tot aquell camí encara... Bueno, te'n recordes de tots els detalls. La música que anàvem escoltant, Nothing Else Matters, no? I... No, jo anava pensant, no, s'han equivocat, ara em diran el Trueta per fi, que està tot bé i ja està. Però no.
0: Uau. I, Jessica, tu, en el teu cas?
13: En el meu cas, jo estava de 31 setmanes i just m'estàvem celebrant l'aniversari de la mare d'en Carles. I estàvem a Cadaqués, un lloc que ens agrada molt i que sempre hi anàvem, i estàvem a punt de dinar, no? I jo, de cop, em sento com estranya i sento com... Bueno, clar, el que jo deia, bueno, no sé si és un dolor, si són contraccions, i era com una miqueta estrany. Per llavors jo volia fer el part en casa i teníem una llevadora, no, no, amb la que ja havíem contactat, que havíem parlat. Llavors en aquell moment la vam trucar i ens diu, bueno, potser descansa una miqueta, que no sé, simplement és que, bueno, que sí, que a vegades ja passa que poden haver unes petites contraccions, però en veure que jo allò va més, doncs decidim doncs moure'ns i anar-nos cap a Santa Caterina, que era el nostre hospital de referència. Clar, amb tot això, el camí des de Cadaqués fins al Trueta gairebé una hora, fins a Santa Caterina gairebé una hora, i jo veig que les contraccions van a més i tinc clar que naixerà, no? El bebè naixerà, ni tan sols teníem nom en aquell moment, i que naixia. Què passa? Que jo en aquell moment, doncs amb tota l'oxitocina i tot, jo estava com tranquil·la, fins i tot deia, doncs va, tranquil, que naixerà, que no passarà res, que tot anirà bé. Clar, jo tenia la referència d'una amiga que sí que havia tingut una nena prematura en 24 setmanes i l'experiència havia anat bé, no? Com que va estar 3 mesos amb incubadora i, bueno, tot el procés dur igualment, però jo em vaig agafar aquesta esperança de que, bueno, no seria prematur, però que tiraria endavant. Bueno, el cas és que jo arribo allà, jo feliç de, bueno, ara pariré, no sé què, i quan m'agafa el ginecòleg d'allà, veu que estic completament dilatada, que el nen està dempeus, no?, podàlic, i que estic de part, vull dir, que estic en expulsiu, no? Llavors, en aquell moment, que jo volia parir, jo era com, va, vinc a parir, ja està, m'agafen, em comencen a lligar la camilla, jo no estic entenent res, ningú m'explica res, jo abans no em seren, jo vaig notar com em tallaven, com tot, vull dir, va ser molt bèstia. En tot això, en Carles estava dins del box on estàvem, fins que jo em seden i llavors ja no m'assabento de res. Llavors jo m'aixeco a rehabilitació i en allà, clar, jo amb la sedació, jo no entenc la cara d'en Carles, jo, bueno, que ha nascut, com ha anat tot, no entenc res. I en Carles, bueno, me diu que realment està molt malament, que ha nascut, que ha patit molt, que l'han hagut de reanimar, i jo, bueno, que tot anirà bé, jo encara estic mal, tot anirà bé. Me la porten perquè jo el pugui veure, suposant doncs, que podia morir en tot aquest traspàs de temps fins que jo em poguéssim traslladar al Trueta i ens traslladen el dia següent al Trueta. Entre mig, en Carles, a les vingudes a Santa Caterina, al Trueta, jo encara no estic entenent què està passant, fins que em traslladen el dia següent i veig a l'Auró. Bueno, començo a ser conscient de la gravetat de la situació, no? I ens trobem, doncs això, a la unitat de neonats, amb l'Auró, veient que no respon massa, començo a entendre tot el que havia passat, no? Que havia patit molt, perquè el fet de néixer de peus va fer que el cordó umbilical quedés trabat en el seu cap, i d'això que em fessin una cesària africana, que li deien en aquell moment, que jo no entenia què era ni res, la pisio i tot pla, i que patís una asfíxia que haguessin d'haver-lo de reanimar durant 9 vegades. Llavors, quan parlem amb el metge d'allà, pediàtric, ens explica que, doncs, que el nen no està reaccionant a la medicació, que hi ha una sepsis, que hi ha, bueno, tota una sèrie de coses que ens estan dient que el diagnòstic no és gaire bo i que en cas de que et surtis endavant, doncs que probablement tindríem un fill vegetal, no? Llavors aquí és quan ens plantegen que hem de prendre una decisió, no? I clar, és un moment molt dur perquè saps que has de deixar el teu fill, no? Per garantir-li, doncs garantir que tindrà millor vida que no pas viure, no? Viure en un estat en el que, no sé, estarà tot el dia, doncs, això, sense poder fer res, no? Llavors, prenem la decisió i ens permet, doncs, acomiadar-nos d'ell. Vam començar a poder-li treure totes les sondes i totes les coses que tenia, fins que s'apagava. I va ser un moment molt tendre i alhora molt dur. Ens van donar com molta intimitat, que això ja començaven a cuidar-ho, no?, des del Trueta, perquè hi ha tot un treball amb la Natàlia del grup Bressols, i em van plantejar una pregunta que era si volia una foto, no? I jo en aquell moment era com, vols que immortalitzi un moment tan dur, no?, en el moment en què s'està morint el meu fill. Però va ser la millor decisió que vaig poder prendre, perquè va ser algo que em va poder acompanyar, que encara ara m'acompanya, no? Que la gent impacta molt, no?, quan veu que jo estic abraçolant el meu fill, però a mi va ser algo que em va permetre donar-li un lloc, no?, el lloc que li pertoca, a mi i a la meva família, no?, perquè arrel d'això també tota la nostra família, doncs, té la imatge de l'Auró, no?
0: En el teu cas, Helena, també vau poder fer un bon procés de dol.
14: Clar, hi ha aquesta petita diferència que la meva filla va morir dins de la panxa i el seu no, i en aquell moment, fa quasi 10 anys, estava més cuidat la part de nounats i la part de mort gestacional no tant. A nosaltres no ens van fer tant de bon acompanyament, em consta que ara s'ha millorat molt,
13: sí.
14: Però sí que no ens van oferir, vam ser nosaltres que vam dir volem una foto, necessitem tot això, volem veure el que això sí que ens van oferir, de veure'l i poder-la agafar. Però, bueno, va haver de ser més... Vam haver de ser proactius, i en aquell moment no estàs per ser proactiu.
0: Sabeu què va passar en cada cas?
13: En el meu cas hi ha la hipòtesi de que el meu coll de l'úter era incompetent. Em vaig assabentar arrel del segon embaràs, en el qual em van haver d'operar els 3 mesos, em van haver de fer un cerclatge, em van posar un pesari, bueno... Però no hi ha res concloent, no hi ha res que diguis amb el que et puguis agafar 100%.
0: En el teu cas?
14: En el meu cas van fer estudis de tot tipus, genètics, els pares, a la bebè, de moltes menes, i l'únic que van trobar és que van veure un petit un dèficit en una proteïna que té a veure amb, amb les trombofílies. I llavors jo ara m'he de punxar heparina quan he estat embarassada, quan he tingut, bueno, diferents situacions. Però en l'embarassada jo m'he de punxar heparina quan ho he estat.
15: Totes dues després heu tornat a ser mare.

0: Tot l'embaràs, jo crec que el moment en què vaig fer el tomb va ser quan vaig passar les 31 setmanes, que va ser, ah, vale, aquest serà una mica diferent, no? Si més no, però és que vas comptant les setmanes una a una, sí. I jo crec que fins que no el tens als braços, o fins que no la vaig tenir als braços, no va ser no quan vaig dir, vale, ara aquest sí, no? Aquest arriba, no? I això, no? Que potser el primer embaràs era com... semblava que, bueno, no, jo vull això, no? Com que pots decidir més. I en el segon jo va ser... M'heu de punxar això, punxeu-me. M'heu d'operar, opereu-me. M'heu de fer cesària, cesària, no? Que la primera com més...
1: Vas fer el part a l'hospital, en el segon.
0: Vaig fer el part a l'hospital, sí. Sí, va ser a l'hospital i va anar molt bé, vaginal, tot plegat, però estava oberta tot, no? Així com amb l'altra potser volia tenir-ho tot més controlat i això volia ser un part a casa i tal, doncs amb aquest era com que arribi. El meu únic objectiu és que arribi bé.
2: Sí.
1: I tu, bueno, no, perquè després has tingut 3 fills, després...
2: Sí, bueno, jo després d'aquest embaràs a mi em van dir que no intentés tornar-me a quedar embarassada fins que no sabéssim el motiu de la mort, i ho vaig intentar, li vaig dir així a la ginecòloga, li vaig dir no et faré cas perquè és l'única il·lusió que puc tenir ara mateix, intentar-ho de nou. I amb la mala o bona sort que aquell embaràs va ser un embaràs ectòpic, que és que l'embrió es va posar en una trompa de Falopi i per sort... Va, no va seguir, perquè també podria haver passat que hagués crescut i s'hagués rebentat la trompa. Per sort no vam arribar tan enllà i es va perdre. I després ja sí, el tercer embaràs, la meva filla Greta, la gran, va ser un embaràs de risc i a més a les 4, o sigui, vaig saber de l'embaràs un dijous i el dilluns jo estava tacant sang i tenia un hematoma. I a més m'estava punxant heparina, m'estava prenent diferents medicacions per no tenir un altre trombo, però clar, l'hematoma no es curava. Llavors jo vaig haver d'estar de baixa, vam haver-ho de dir a la família, però d'una manera molt... Bueno, sí, que estic embarassada, però estic embarassada avui. No significa res. I amb aquesta por... Sí, ja no n'hi havia prou amb haver perdut la innocència, a sobre es va anar malament. Yeah. Però bueno, va anar malament al principi. Tinc una filla preciosa i que és l'alegria de la nostra vida, però...
1: I els altres sí. Embarassos els has pogut viure més tranquil·lament?
2: Sí, després de la Greta n'han vingut 2 més i millor, sí. Sabent que hi ha, però amb una certa alegria. Puc dir que sí, que després pot haver-hi una certa alegria.
1: Ara que parles d'alegria, comentaves abans fora de micro, que recordes la primera vegada que vas riure després de la mort de l'Eira i la culpabilitat que senties.
2: Sí, per una tonteria estàvem amb els meus pares i la meva parella i van fer un comentari que em va fer gràcia i estàvem a l'exterior, en un bar, i vaig riure i vaig mirar al voltant com dient, no, que jo estic de dol, a mi no puc riure, estic trista. Sí, quina tonteria, no? Com ens jutgem constantment.
1: Hem parlat una mica del dol, el grup de dol, tot l'acompanyament que vau tenir. Diríeu que és imprescindible?
0: Sí. O sigui, jo vaig necessitar parlar amb altres dones que havien travessat això. Jo el primer que vaig fer és trucar a la Muguet i va ser com, però no em moriré. O sigui, era com una sensació de dir, jo puc viure amb això? Hi ha alegria després d'això? No sé, és com necessitava sentir que hi havia persones que havien travessat això i que estaven vivint en plenitud.
2: Sí,
0: en plenitud, no? Que podien tornar a viure, perquè jo pensava que em moria. I de fet, jo sento que és un dol que és de per vida, no? Perquè encara ara en podem parlar i ens podem emocionar i podem plorar i el dol d'un fill és algú que queda, no?
2: És dur. Alguna cosa necessites fer. Sigui el grup de dol, que aquí a Girona tenim dol bressols, o sigui el que sigui, acompanyar-te de gent coneguts, llegir llibres, que també hi ha molta literatura... Jo vaig intentar fer de tot, perquè necessitava, a més, no sé si se sap gaire, però a partir de certes setmanes tu tens dret al permís de maternitat. Els pares crec que encara no, però les dones tenim dret al permís de maternitat a partir dels 180 dies d'embaràs, i ho vaig aprofitar per això, vaig dir, bueno, tinc aquest permís de maternitat, és el permís de no maternitat, he de curar-me, no? Per aprendre a viure amb aquest dol que diuen que no ho superes, no? Que ho acceptes. I com vius.
0: I de fet, arrel del meu cas, no sé si t'ha passat a tu, no? Però que passa que et trobes amb altres dones, no? que recorren a tu, no? Per dir, estàs bé? Això supera? I també m'ha agradat poder estar a l'altra banda, no? I dir, sí, és que es pot atrevessar, no? Pots traspassar això.
1: També, aquesta part. Clar, hi ha un altre tema, bé, diguem, no s'ha de parlar més, per sort, en els últims anys, i segurament des del 2017 que ho vau patir vosaltres ara, a canviar.

0: S'ha evolucionat, però tot i així encara la societat arrossega o li falta molta feina. Què li diríeu a la gent? Perquè suposo que us heu trobat casos de coses que us han dit que potser no us haurien agradat o que potser fins i tot ara encara us hi trobeu. No sé.
1: Bueno, el tòpic és... Bueno, ja en tindràs un altre, que ets molt jove, no? Mm. Bueno, potser és un càncer o una malaltia, així, no? O sigui, hi ha com... tòpics que jo no em callava, eh? Era com, bueno, sí senyora, jo sóc jove però he perdut un fill, no? I no em callava perquè deia, si ho fas amb tota la voluntat, o sigui, tota, no? la bona voluntat, no? de consolar-me i fer-me sentir bé, però no m'estic fent sentir bé, no, això.
2: Sí, a mi em fotia molt, ai, mira, és que potser no venia bé, ja fent hipòtesis, a més, era com... Ja, no, en aquest sí. cas sí que venia bé, i encara que vingués malament, és que hi ha persones que han de prendre la decisió durant l'embaràs de fer una interrupció legal, i és que ni millor ni pitjor, o sigui, és un drama, i és un trauma, i és horrorós. És que no hi ha res que t'alegri. Per mi aquestes persones l'únic que haurien de fer, bueno, la societat el que hauríem de fer és, ho sento, sóc aquí... Què necessites? Igual que si se t'ha mort un pare, un germà, un amic, una parella.
1: I ja està, és que n'hi ha prou.
0: I com es gestiona amb els fills que venen després? Estan presents també a la seva vida?
1: Sí, ella, bueno, nosaltres a casa n'hem parlat molt. I bueno, n'hem parlat molt. Li hem donat el lloc que toca, no? I l'Eli en aquest cas sap que té un germà gran, no? Que no va néixer. N'hem pogut parlar, té la foto, la imatge... Sí, per mi sempre ha sigut molt important, tant a la família com a amics, com a l'entorn, no? Poder-ne parlar obertament i poder-li donar, doncs, això.
2: Sí, és important, nosaltres també. En som tots conscients, bueno, el petit, no? És molt petit, però les grans en són molt conscients i elles ho diuen, nosaltres tenim... Som quatre i la gran es va morir.
0: Doncs moltíssimes gràcies per... obrir els vostres cors i els vostres records i per donar visibilitat a aquest tema tan important, que és important que se'n parli. Jessica, Elena, ha estat un plaer, una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Sí. Gràcies a tu.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
4: Després d'aquests colpidors testimonis, seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora, passant ara 7 minuts de 8:45 i saludem en Xavi Segura amb tots els detalls de la previsió meteorològica. Xavi, bon dia.
5: Bon dia. Continuem immersos en una situació de calma absoluta i de temperatures massa altes per les dates, però ja ha començat el compte enrere per l'anunciat canvi de temps que portem dies explicant. De moment, però, avui no. Avui continua la tranquil·litat, sol combinat amb alguns núvols prims, també a la presència d'alguns núvols baixos, sense més conseqüències, jornada, com dèiem, aprofitable, i unes temperatures que sí que baixen una mica respecte al pic que vam viure ahir. Però vaja, es mantindrà aquest ambient entre suau i càlid al centre del dia. Divendres continuarà encara el temps tranquil, però serà l'últim dia de calma absoluta, perquè a partir del cap de setmana, del mateix dissabte, l'anticicló marxarà de casa nostra, s'ubicarà cap a les Illes Britàniques i això permetrà un passadís d'aire fred de borrasques cap aquí, cap a casa nostra, i entre l'anticicló i una borrasca mediterrània també s'impulsaran vents marítims humits, càlids, de mar cap a terra, que provocaran un augment molt clar de la inestabilitat. Els mapes continuen indicant que al llarg del cap de setmana les pluges guanyaran terreny, sobretot a partir de la tarda del dissabte, i les temperatures també aniran baixant. Un ambient de cop i volta de plena tardor, especialment el diumenge, deixant enrere aquest ambient més propi del setembre. Per tant, atenció amb aquest canvi de temps que anirem concretant, perquè depenent del moviment final de la borrasca, de l'aire fred en altura, doncs plourà més o menys i també poden haver-hi aiguats i acumulacions d'aigua importants. Ho anirem concretant. De moment, però, dos dies més de gaudir d'aquest temps tranquil.
4: Moltes gràcies, Xavi. Recollim aquesta informació i si fem un cop d'ull al termòmetre ara mateix aquí a Lloret, tenim una jornada tranquil·la amb 16 graus i la humitat elevada al 91%.
3: Bon dia, bona hora.
4: I hem de seguir avançant, que encara tenim més contingut preparat. 21 minuts per arribar a les 9 i obrim l'agenda d'aquest cap de setmana I comencem fixant-nos en la comèdia Pensionistes, que es podrà veure aquest dissabte a l'auditori del Gran Casino Costa Brava.
6: Aquesta és la tercera temporada de l'obra, dirigida per Gabriel Esparza i protagonitzada per Irma Soriano, Charo Reina i Loreto Valverde. A Lloret es podrà veure aquest dissabte a 8:15 del vespre. Les entrades valen 22 euros. I en parlem a continuació amb una de les actrius que surt en aquesta comèdia Pensionistes, Irma Soriano. Bon dia, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
6: Primera pregunta obligada, ¿de qué trata Pensionistas?
7: ¡Ay, Pensionistas! Esa comedia espectacular. Escúchame, no es porque yo sea también protagonista, pero bueno, hacen un trabajo Loreto Valverde y Charo Reina genial. Pues mira, te cuento, son tres mujeres jubiladas que se han quedado viudas en el COVID. Y entonces, bueno, con unas pensiones un poquillo ridículas, pues piensan qué hacen para seguir adelante, para vivir, además, por fin, por ellas mismas. Porque son mujeres de este tiempo que han sus familias, sus hijos, los nietos, todo el mundo era antes que ellas, ¿no? Y bueno, ya llega el momento pues de decidir por ellas mismas, y entonces pues se van a vivir a casa de una, se ponen a buscar un trabajo, en fin, entre una que es un poquito protestona, la otra que es absolutamente ingenua y la tercera que es fantasía pura, pues organizan unos jaleos tremendos. Es muy divertida, la verdad que, bueno, casi desde el principio el público empieza a reír y a pasárselo genial, y hijo, en estos tiempos la risa es la vitamina natural que más nos conviene.
6: Seguro, seguro.
7: Así que os invito, porque vamos a estar en el auditorio Gran Casino Costa Brava a las 7 de la tarde el próximo sábado 17.
6: Irma, ¿cómo es tu personaje?
7: Mi personaje, te he dicho, de los tres, la protestona, la ingenua y la fantasiosa, pues la segunda. Mi personaje se llama Rosa y García Hernández, porque ella es de dos apellidos, ella toda muy puesta. Y bueno, pues lo mismo, una mujer no pudo estudiar mucho y venga a trabajar porque había que ganar dinero para la familia, para la casa, obligada a casarse, pues a tener hijos. ¿Y dónde estoy yo, no? Entonces, en este momento, como son tres amigas, la fuerza del cariño le ayuda muchísimo. Ella siente que sus dos amigas la protegen y hacen que se cumpla su sueño, porque precisamente Rosa tiene un sueño. Siempre ha querido, eso sí que no te lo puedo contar, ha querido hacer algo. Y entonces, gracias a las amigas, y porque hay que tirar para adelante y comer y vestir, etcétera, y pagar, etcétera, etcétera, las cosas, pues consigue cumplir su sueño, ¿no? Entonces, es una comedia que te hace reír mucho, ya te lo digo yo, y también te hace, una vez que ya has visto y te has reído, te hace reflexionar sobre, ciertamente, al ser una comedia, imagínate, disparates tremendos, ¿no? Pero que efectivamente, pues a lo mejor mi madre, seguro que mi abuela, se han visto en estas situaciones, claro. Han vivido estas vidas poco vividas para ellas. Y entonces, bueno, pues si además luego terminamos, escúchame, que aquello parece Broadway con la lentejuela y con... Bueno. Es preciosa, hijo. Yo, bueno, debo haber sido buena, porque si ahora estoy subiéndome al escenario y actuando es porque eso, no he sido demasiado mala, porque es un lujazo.
6: Esta es la tercera temporada, tenemos entendido, de la obra.
7: Sí.
6: Y es casi, te iba a preguntar lo que me has respondido, que la gente se debe sentir identificada con alguno de los tres personajes.
7: Sí, Josep, la verdad que tanto, a veces viene entre generaciones, está la abuela, está la madre, está la hija, y como además el autor, Gabriel Esparza, fue muy útil, muy, bueno, tremendo, porque ha incluido cosas actuales, como las redes sociales, ¿sabes?
6: Claro.
7: Y entonces, bueno, pues se sienten identificadas y sobre todo saben de lo que estamos hablando, ¿no? Y las tres generaciones, como en este caso mujeres, pues saben, ¿no?, la situación que viven. Y también los hombres, no te creas que solo se ríen las mujeres, también los hombres. Se lo pasan muy bien, ya te digo, es eso, pues una comedia llevada al límite, pero que con cosas reales que ocurren cada día.
6: ¿Cuánto dura la obra?
7: Pues como 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Son, además, 4 intervenciones, 4 cambios, mejor dicho, de ropa, que vamos a una velocidad tremenda, y luego ya el quinto, el final, a una velocidad, porque son segundos entre un acto y otro. Pero ya te digo, como 1 hora y 20 aproximadamente, muy rápida, muy ágil, y que no, lo pasamos muy bien. Mira, lo mismo que ocurre en la tele cuando dicen, si te lo pasas muy bien, si tú te ríes, si hay buen rollo, eso se comunica en casa o se transmite, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Tenemos muy buen rollo, lo pasamos muy bien, creemos en estos 3 personajes y bueno, ya tercera temporada, los personajes han crecido, ¿no? Sacamos muchas cosas, siempre lógicamente respetando el libreto del autor y de la dirección de Mara Ortiz, y bueno, y lo pasamos genial.
6: Muy bien. Pues en el auditorio del Gran Casino Costa Brava este sábado a las 7:30. Irma Soriano, esperemos que sea todo un éxito, que seguro que lo será.
7: Seguro que sí. Pues nos vemos en el teatro. Ahí... Un abrazo muy grande, Josep.
6: Gracias igualmente, Irma.
7: Un abrazo, gracias.
3: Bon dia, bona hora.
4: 14 minuts per les 9. Aquest cap de setmana passa per Lloret el circuit Tardor en Dansa. Demà a la tarda s'ha programat un taller de memòria gestual a la sala d'assaig del teatre i diumenge al migdia hi haurà espectacles de carrer a la plaça Germinal Ros, també davant del teatre.
6: El circuit Tardor en Dansa és una de les 11 mesures del Pla Impuls de la Dansa 2023-2026, una iniciativa del Departament de Cultura per enfortir el sector i per incentivar la presència de la dansa professional catalana a tot el país, des de la creació i la producció a l'exhibició i la difusió. En aquest cas, la mesura està liderada per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i per l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya.
4: En total, la iniciativa compta amb la implicació de 12 municipis que treballen en tàndems per dedicar un cap de setmana sencer a la dansa i al moviment. En el cas d'aquest cap de setmana, Lloret de Mar fa tàndem amb Llinars del Vallès.
6: En coneixem més detalls amb César Compte, gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa. Bon dia.
8: Molt bon dia.
6: Què vol dir que Lloret i Llinars del Vallès fan tàndem i per què es planteja així el circuit Tardor en Dansa?
8: Doncs mira, es planteja així perquè la voluntat i evolució d'aquest projecte, que ja fa uns quants anys que existeix, diríem que era vincular espais que puguin acollir peces de gran format a l'interior i barrejar dansa de més gran format de sala amb altres municipis propers o relativament propers que puguin fer dansa al carrer o a espectacles de petit format en espais no convencionals. Per tant, el projecte que gira al voltant de Catalunya i que ocupa al voltant de 12 municipis, tots en format de tàndem, el que fa és ampliar els escenaris perquè es puguin trobar tants espectacles de dansa tant al carrer com als interiors.
6: Diumenge, a la plaça Germinal Ros, la de davant del teatre, hi haurà espectacles de carrer. Com seran?
8: Mira, hi haurà espectacles al carrer sempre quan la meteorologia ens ho permeti.
6: Això també.
8: Ens ho permeti. Per tant, diríem que hi ha una previsió de que si les inclemències no ens ho permeten, diríem, el que farem és que es farà a l'interior del teatre. Per tant, es manté tot igual a les 12 del migdia. Per tant, es podrà fer a fora, com estava previst, però si no, s'habilitarà el teatre per fer un petit recorregut amb... doncs a la sala d'assaig, a l'escenari, vull dir que la voluntat també de fer aquest petit recorregut i mostrar diferents espais es mantindrà, encara que sigui a l'interior en aquesta ocasió. Es podran veure 4 peces de dansa contemporània molt diferents i molt diverses, des de solos, duets i fins i tot una una peça de més gran format amb 5 intèrprets, amb música en directe, que és la que obrirà la jornada, amb una peça que es diu Jarana, que és la més festiva de la companyia de Laia Santanà, que és una peça, doncs, per gaudir, per disfrutar, de 4 molt bons intèrprets i un músic extraordinari que ens donaran la benvinguda d'una forma molt especial i segurament acabaran aquesta peça d'una forma també molt especial. Per donar pas a un solo d'una companyia que es diu L.A. Lay, que es diu Pelvis Loca, i per tant a partir d'aquesta afirmació veurem com aquesta ballarina, diríem, es disloca absolutament o com fa moure el seu cos per arribar als objectius que vol arribar amb aquesta peça. Passarem a un duet d'una companyia que es diu Una i Una, on l'humor i la transgressió també són bastant presents, amb aquest duet dues dones amb unes sabates de taló molt espectaculars, es diu Dosis, el duet. I acabarem amb Lo que los árboles no cuentan, en aquest cas canviem els intèrprets femenins d'Una i Una per dos intèrprets masculins, el Kiko López i l'Héctor Plaza, on diríem aquí sí que demostren les seves habilitats en dansa urbana, dansa de carrer, on la peça està creada absolutament per l'espai urbà, que és el que reclamava quan aquesta disciplina ha de sortir al carrer.
6: Mm-hmm. Nosaltres del taller de memòria gestual en parlarem àmpliament demà, però què ens pots avançar?
8: Doncs que la gent s'apunti, que és una experiència molt gratificant. Hi ha poques oportunitats en les quals hi ha propostes intergeneracionals, per tant és un plaer absolut poder acompanyar avis i nets amb una mateixa proposta, o pares i fills, per què no, i disfrutar de tot allò que tots tenim, que és el cos, d'una manera, doncs, amb molta cura, amb molt de respecte, i tot això que al final es pugui plasmar a través de la fotografia i aquesta delicadesa en la cura i aquesta delicadesa en el sentir, en la pell, diríem, després crec que es veurà materialitzat amb una exposició que es podrà veure a les parets del teatre, i crec que és una experiència que tant de bo, diríem, que acabi omplint les localitats que queden.
6: Mm-hmm. Tots són activitats gratuïtes, no?
8: Tots són activitats gratuïtes, exactament. Aquesta és la voluntat també, de fer arribar al màxim de gent possible una disciplina que a vegades costa, o sembla que costi, que el públic costi apropar-s'hi, però un cop s'hi apropen, diríem que entra per la pell, i evidentment tothom, és un llenguatge universal, i aquest és molt agraït de veure.
6: Mm-hmm. Per acabar, són 12 municipis que s'impliquen. Quin és l'objectiu del circuit Tardor en Dansa?
8: Doncs una mica el que t'explicava ara, diríem, fer arribar aquesta disciplina arreu del territori, i sobretot acompanyar també els tècnics municipals a eliminar, diríem, que una sentència molt habitual, que és la dansa fa por. Llavors no fa gens de por, hem d'eliminar aquest concepte, arriscar-nos una mica, i veurem que la reacció del públic, Lloret diríem que no és el primer en qui participa. Per tant, veiem amb els municipis que el projecte travessa per tot Catalunya, veiem com edició rere edició el que estem aconseguint és que cada vegada hi hagi més públic. I això és molt d'agrair. La gent ja s'espera la cita en molts municipis del dia que em portaran aquella dansa al costat del mercat. I això crec que ens agrada molt, pensar que malgrat la intenció aquesta de que potser el teatre té un llenguatge que ens fa arribar i que ho entenem, obrir el cap i el cervell a pensar que hi ha coses que potser no cal entendre-les i que no tinguin un discurs narratiu, ens porten a un altre lloc, des del cor, des del cap o des de qualsevol altra part, que et puguis arribar a sentir allò que passa dalt de l'escenari o al costat de casa teva, sense caler que hi hagi una explicació narrativa textual del que passa.
6: Doncs, César Compte, agraïm totes aquestes explicacions i tenim un cap de setmana molt atractiu a Lloret de Mar.
8: Sobretot, disfruteu-lo molt, que val molt la pena.
6: Gràcies i bon dia.
8: Molt bon dia.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
6: 6 minuts i arribem ja a les 9 en punt del matí. Oncolliga ha rebut 8.130 euros de l'Associació de Comerciants gràcies a la venda de mocadors solidaris per la Festa Major de Santa Cristina. Les valoracions són molt positives, ja que s'han venut més mocadors que mai i, a més, el preu s'havia doblat d'1 a 2 euros. Des d'Oncolliga Lloret, Sílvia Serrano es mostra molt agraïda per la col·laboració ciutadana i perquè els comerciants hagin pensat en aquesta entitat.
9: Ni ens ho pensàvem, eh? No pensàvem recollir tants diners, la veritat. I a 2 euros que costava aquest any el mocador, 1 euro més que la resta dels anys, doncs pensàvem que la gent igual no en compraria tants. I la gent de Lloret ha col·laborat igual, és igual que valgui 1 euro que 2 euros. Per tant, volem agrair a tota la gent que ha col·laborat i sobretot a l'Associació de Comerciants per pensar en nosaltres.
4: Els diners recaptats s'entregaran a la Fundació Oncolliga perquè es destinin a ajudar malalts de càncer i les seves famílies.
9: Aquests diners, nosaltres ara el que farem és íntegrament enviar-los a Girona, a Oncolliga Girona, i llavors ells es destinaran al servei que sigui necessari. Tant pot ser com el banc de perruques, com el psicooncòleg, com el fisio. La qüestió és poder ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
6: La campanya solidària de l'Associació de Comerciants compta cada any amb el suport de l'Ajuntament. Tant la regidora de Comerç, Cristina Aymerich, com el gerent de l'associació, Francesc Alsina, valoren molt positivament la xifra assolida.
10: La veritat és que molt contents. Ara mateix els acabem d'entregar el xec que aquest any hem doblat la quantitat, 8.130 euros que va parar a l'Oncolliga Lloret, i agraïts per tota la gent de Lloret que ha participat en aquest import, que cadascú ha posat una miqueta el seu granet de sorra, perquè això sigui una realitat, i aquests 8.130 euros van a parar a l'Oncolliga Lloret, i la veritat és que molt i molt contents.
11: S'ha d'agrair per un costat els comerciants que han col·laborat, que això fa molt, i per l'altre, la quantitat de gent de Lloret que hi col·labora. Vull dir, amb 2 euros en poquet, demostrat que hem fet una barbaritat, i això és important. Aquests 2 euros que cadascú ha posat, 8.130, és una fita que no ens ho haguéssim passat d'una altra manera. Per tant, com que va amb una bona destinació, això ens alegra una barbaritat. Com a responsabilitat social que tenim dintre l'associació, en aquest sentit és fantàstic. I, evidentment, gràcies també a l'Ajuntament per la seva col·laboració.
4: Recordem que aquest estiu els mocadors eren de color taronja. I acabem amb una última qüestió. Laura Cabanes tindrà una parada al Festival Rec Zero d'Igualada després de quedar finalista al concurs 080 Barcelona Fashion. El certamen ha celebrat la 15a edició amb un nivell molt elevat dels dissenyadors emergents.
6: Gràcies a la col·laboració entre 080 Barcelona Fashion i el Festival Rec Zero, els dissenyadors podran tenir un espai de comercialització i promoció a la 080 La Galeria, una zona dedicada als creadors catalans dins el circuit de Rec Zero. L'espai estarà obert del 4 al 7 de novembre a Igualada i neix amb la voluntat de posar en valor el talent creatiu, artesanal i de disseny del territori.
4: En un inici, la participació al festival era només pel guanyador, però el jurat ha considerat adient donar l'oportunitat també a Laura Cabanes, que està molt contenta i agraïda d'haver assolit aquesta fita i que un jurat professional d'aquest nivell hagi valorat així la seva feina.
12: Cada finalista en el concurs de la 080 amb el Rec és una notícia que m'ha fet molta il·lusió. El concurs consistia en optar a un espai dins del REC valorat per un jurat professional del sector de la moda i, òbviament, ha sigut un orgull enorme. Veure que la manera en la que jo treballo es valora per un jurat d'aquest nivell, la veritat que a mi m'ha emocionat molt. A part, m'han explicat que aquest any el jurat ho ha tingut molt renyit a l'hora de decidir i per això també hem volgut oferir-me un espai dins del REC perquè hi pugui vendre la meva col·lecció durant aquests dies. Així que properament també estaré allà, en el REC.
6: La marca de Laura Cabanes es caracteritza per una estètica urbana estretament vinculada a la cultura mediterrània i per un model de producció sostenible que prioritza la durabilitat i la reducció d'excedents. Per això treballa en petites quantitats, edicions limitades i sistemes de prevenda.
4: I dins de la consciència sostenible, un dels trets característics de la dissenyadora és que aprofita teixits procedents dels excedents d'altres marques per donar-los una segona oportunitat i evitar així que quedin en desús.
6: La firma aposta aposta, a més, per peces de roba sense gènere i pel que s'ha batejat com a Traus, un sistema modular propi que permet adaptar una mateixa peça a diferents cossos i talles. D'aquesta manera, Laura Cabanes busca oferir una moda més inclusiva, versàtil i conscient del seu impacte.
4: L'entrega de premis es va fer en un acte al Centre d'Artesania de Catalunya. La marca guanyadora va ser Acceptance Letter, creada per Jikong Sim, dissenyador originari de Seul, afincat a Barcelona. I la segona marca finalista va ser NMD Artwear, una firma independent creada a Valls per Damien Clatot.

I arribem al final del Bon Dia, Bona Hora, un minut i pocs segons per arribar a les 9, el temps just per recordar-vos que avui i demà podeu donar sang aquí a Lloret. Recordem que dilluns, que era festiu, vam tenir un bus a la plaça de la Vila i avui i demà seran els horaris i llocs habituals. Per tant, avui matí i tarda al teatre i demà a la tarda al Centre Cívic del Rieral. Recordem que els mesos d'octubre i novembre són molt importants pel Banc de Sang perquè es preveu, com sempre, al desembre que baixin les donacions, però les necessitats als hospitals segueixen sent les mateixes. Per tant, si podeu, avui o demà aneu a donar sang aquí a Lloret, al teatre, matí i tarda, avui dijous, i al Centre Cívic del Rieral, demà divendres, a la tarda de 4 a 9. Els horaris avui al teatre, de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9. Queda dit. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, que passeu un molt bon dijous i nosaltres tornarem demà a les 8 en punt. Que vagi bé.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. El cinema independent minimalista i melanconiós d'Ivan Fund obre la nova temporada del Cineclub amb un film sincer i poètic guardonat amb el Premi del Jurat de Berlín 2025, titulat El Mensaje. Joan Moret és el president del Cineclub Adler.
5: És una pel·lícula que acompanya una nena de 9 anys amb els seus tutors legals de viatge pel paisatge argentí, fent una cosa que és una mica doncs, estranya, que és guanyant-se la vida com a mèdiums de mascotes, ja que la nena se suposa que té un do, no s'arriba a explicar mai, que li permet de parlar amb els animals.
4: El Mensaje s'emmarca entre el gènere de les road movies, les pel·lícules on l'important és el viatge, i el coming of age, on es mostra el pas de la infantesa a l'adolescència o l'edat adulta. Moret afirma que l'elecció d'aquest film és tota una declaració d'intencions.
5: El cinema argentí està molt bé, el que passa és que la indústria del cinema argentí no passa pel seu millor moment, perquè les polítiques que fa el govern d'extrema dreta d'Argentina, doncs, són polítiques molt contràries a la cultura, i d'alguna manera la pel·lícula doncs, no deixa de ser una reivindicació del cinema, de la màgia, de combina la part naturalista amb la part més al·legòrica, més màgica. És un conte, una faula, i d'alguna manera doncs, és una reivindicació del cinema i de l'art en si mateix.
4: Aquest gènere, que mostra la pèrdua de la innocència infantil, estarà molt present durant tota la temporada del Cineclub. Moret qualifica la tria de les pel·lícules que es projectarà d'eclèctica i apunta que poden satisfer el públic general.
5: Molt marcada també pel tema que us explicava, pel coming of age, per les pel·lícules amb nens. La veritat que és un leitmotiv que ens acompanyarà durant tota la temporada. A part del final, que fem una petita desviació amb una pel·lícula de Jonás Trueba, la resta de pel·lícules totes segueixen una tònica que em sembla que en general doncs, estan molt, molt, molt ben agrupades i poden ser una gran descoberta pel públic de Lloret.
4: La projecció del Mensaje és a 8:15 del vespre al Teatre de Lloret.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

estat el Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vaya lenta, trec la roba, em dóna el turno, el parienta. Pot casava i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Avui i demà es pot donar sang a Lloret de Mar. Recordem que dilluns, que era festiu, ja vam tenir un bus a la plaça de la Vila i avui i demà es fan els horaris i llocs habituals. Avui matí i tarda al teatre i demà a la tarda al centre cívic del Rieral. Aquesta setmana han ampliat la campanya un dia més perquè, preveient que al desembre les donacions solen baixar, els mesos d'octubre i novembre sempre s'ha de fer un intensiu. Ho explica Mireia Blanco, del Banc de Sang.
4: Més que la necessitat augmentar, nosaltres tenim unes previsions d'entrades de sang mensuals, però sí que és veritat que el tema està en la baixada de donacions, no? Per què? Perquè, bueno, s'acosta la temporada de Nadal, la gent canvia d'hàbits, molta gent agafa vacances, i això ens obliga a preparar-nos ara, entre octubre i novembre, per poder passar tot el que és el mes de desembre tranquils i estables i bé.
3: Així doncs, des del Banc de Sang fan una crida a la població perquè s'acosti a donar sang i, en cas de dubte, demanen que la gent no s'autoexclogui.
4: Moltes persones, el fet de tenir el que sigui, sigui una malaltia o tenir algun dubte, creuen que no han de venir i que seran exclosos i no venen. Jo aconsello sincerament que s'acostin en els punts de donació, perquè allà hi ha un metge que els explicarà, que els hi dirà. A més, hem de pensar una cosa. Una cosa és l'exclusió temporal, o definitiva, que en diem nosaltres. Com que el donant en si no té per què saber-ho, animem a que la gent s'acosti en els punts de donació, que ho pregunti, i així no creem aquest hàbit, no, de l'autoexclusió.
3: Podeu donar sang al teatre avui al matí fins a les 2 o a la tarda de 4 a 2 quarts de 9 i demà a la tarda al centre cívic del Rieral de 4 a 9.
2: La previsió del temps.
3: Com fem cada dia a aquesta hora, donem pas en Xavi Segura amb tots els detalls de la previsió del temps. Xavi, bon dia.
5: Bon dia. Continuem immersos en una situació de calma absoluta i de temperatures massa altes per les dates, però ja ha començat el compte enrere per l'anunciat canvi de temps que portem dies explicant. De moment, però, avui no. Avui continua la tranquil·litat, sol combinat amb alguns núvols prims, també a la presència d'alguns núvols baixos, sense més conseqüències, jornada, com dèiem, aprofitable, i unes temperatures que sí que baixen una mica respecte al pic que vam viure ahir. Però vaja, es mantindrà aquest ambient entre suau i càlid al centre del dia. Divendres continuarà encara el temps tranquil, però serà l'últim dia de calma absoluta, perquè a partir del cap de setmana, del mateix dissabte, l'anticicló marxarà de casa nostra, s'ubicarà cap a les Illes Britàniques, i això permetrà un passadís d'aire fred de borrasques cap aquí, cap a casa nostra, i entre l'anticicló i una borrasca mediterrània també, doncs, s'impulsaran vents marítims humits, càlids, de mar cap a terra, que provocaran un augment molt clar de la inestabilitat. Els mapes continuen indicant que al llarg del cap de setmana les pluges guanyaran terreny, sobretot a partir de la tarda del dissabte, i les temperatures també aniran baixant. Un ambient de cop i volta de plena tardor, especialment el diumenge, deixant enrere aquest ambient més propi del setembre. Per tant, atenció amb aquest canvi de temps que anirem concretant, perquè depenent del moviment final de la borrasca, de l'aire fred en altura, doncs plourà més o menys i també poden haver-hi aiguats i acumulacions d'aigua importants. Ho anirem concretant. De moment, però, dos dies més de gaudir d'aquest temps tranquil.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix, 20 graus de temperatura.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme.
6: amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Avui és l'últim dia per apuntar-se al concurs de paradors de Halloween que organitza l'Ajuntament. Serà ja la tercera edició del certamen. L'objectiu és dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors amb motiu de Halloween, la Castanyada i Tots Sants. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, anima tothom a anar a veure els aparadors i, sobretot, a comprar en el comerç local.
5: El que volem és fer partícip i fer difusió d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és la idea per promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
4: La temàtica de girar entorna a la celebració, com diem, de Halloween, la Castanyada o Tots Sants, i el jurat tindrà en compte aspectes com l'originalitat i l'ús de materials reciclats.
5: El que valorem és que puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui diferent. I sobretot el que volem és que hi hagi aquest disseny únic, que a més els aparadors puguin fer aquests muntatges. L'any passat en m'explicaven alguns d'ells que feien partícip a les famílies, no?, que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat.
4: Aquesta serà la tercera edició del concurs i està obert als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors decorats del 27 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquest període, el jurat visitarà els comerços i valorarà les propostes en funció de diferents criteris, com la creativitat i l'originalitat, la qualitat tècnica i el disseny, la sostenibilitat i la innovació per fomentar l'ús de materials reciclats. A més, el concurs també comptarà amb una votació popular que es farà per internet a partir del dia 28 i hi podran participar totes les persones empadronades a Lloret de Mar per escollir el seu aparador preferit. El resultat d'aquesta votació s'afegirà a la puntuació del jurat per determinar els establiments guanyadors. Els tres que obtinguin les puntuacions més altes rebran 600, 300 i 150 euros corresponents al primer, segon i tercer premi. Els comerços interessats en participar al concurs d'aparadors de Halloween 2026 han d'enviar el formulari d'inscripció a l'adreça promoció@lloret.cat. Recordem que avui és l'últim dia per fer-ho.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Enrique Iglesias. Con la A-L-F-A.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Oncolliga ha rebut 8.130 euros de l'Associació de Comerciants gràcies a la venda de mocadors solidaris per la Festa Major de Santa Cristina. Les valoracions són molt positives, ja que s'han venut més mocadors que mai i, a més, el preu s'havia doblat d'un a dos euros. Des d'Oncolliga a Lloret, Sílvia Serrano es mostra molt agraïda per la col·laboració ciutadana i perquè els comerciants hagin pensat en aquesta entitat.
4: Ni ens ho pensàvem, eh? No pensàvem recollir tants diners, la veritat. I a dos euros que costava aquest any el mocador, un euro més que la resta dels anys, doncs pensàvem que la gent igual no en compraria tants. I no, la gent de Lloret ha col·laborat igual, és igual que valgui un euro que dos euros. Per tant, volem agrair a tota la gent que ha col·laborat i sobretot a l'Associació de Comerciants per pensar en nosaltres.
3: Els diners recaptats s'entregaran a la Fundació Oncolliga perquè es destinin a ajudar malalts de càncer i les seves famílies.
4: Aquests diners, nosaltres ara el que farem és íntegrament enviar-los a Girona, a Oncolliga Girona, i llavors ells es destinaran al servei que sigui necessari. Tant pot ser com el banc de perruques, com el psicooncòleg, com el fisio. La qüestió és poder ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
3: La campanya solidària de l'Associació de Comerciants compta cada any amb el suport de l'Ajuntament. Tant la regidora de Comerç, Cristina Aymerich, com el gerent de l'associació, Francesc Alsina, valoren molt positivament la xifra solida.
5: La veritat és que molt contents. Ara mateix els acabem d'entregar el xec que aquest any doncs hem doblat la quantitat, 8.130 euros que va parar a l'Oncolliga Lloret, i doncs agraïts per tota la gent de Lloret que ha participat doncs en aquest import, que cadascú ha posat una miqueta el seu granet de sorra, doncs perquè això sigui una realitat, i aquests 8.130 euros doncs van a parar a l'Oncolliga Lloret, i la veritat és que molt i molt content.
6: S'ha d'agrair per un costat els comerciants que han col·laborat, que això fa molt, i per l'altre, la quantitat de gent de Lloret que hi col·labora. Vull dir, amb dos euros en poquet, demostrat que hem fet una barbaritat, i això és important. Aquests dos euros que cadascú ha posat, 8.130, és una fita que no ens ho haguéssim passat d'una altra manera. Per tant, com que va amb una bona destinació, això ens alegra una barbaritat. Com a responsabilitat social que tenim dintre l'associació, en aquest sentit és fantàstic. I, evidentment, gràcies també a l'Ajuntament per la seva col·laboració.
3: Recordem que aquest estiu els mocadors eren de color taronja.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
7: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical d'en

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

el Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Laura Cabanes tindrà una parada al Festival Rec d'Igualada després de quedar finalista al concurs 080 de Barcelona Fashion. El certamen ha celebrat la 15a edició amb un nivell molt elevat dels dissenyadors emergents. Gràcies a la col·laboració entre 080 a Barcelona Fashion i el Festival Rec, els dissenyadors podran tenir un espai de comercialització i promoció a la 080 La Galeria, una zona dedicada als creadors catalans dins del circuit del Rec. L'espai estarà obert del 4 al 7 de novembre a Igualada i neix amb la voluntat de posar en valor el talent creatiu, artesanal i de disseny del territori. En un inici, la participació al festival era només pel guanyador, però el jurat ha considerat adient donar l'oportunitat també a Laura Cabanes, que està molt contenta i agraïda d'haver assolit aquesta fita i que un jurat professional d'aquest nivell hagi valorat així la seva feina.
5: Cada finalista en el concurs de la 080 amb el Rec és una notícia que m'ha fet molta il·lusió. El concurs consistia en optar a un espai dins del Rec, valorat per un jurat professional del sector de la moda, i òbviament doncs, ha sigut un orgull enorme. Veure que la manera en la que jo treballo es valora per un jurat d'aquest nivell, doncs la veritat que a mi m'ha emocionat molt. A part, m'han explicat que aquest any el jurat ho ha tingut molt renyit a l'hora de decidir, i per això també han volgut oferir-me un espai dins del Rec perquè hi pugui vendre la meva col·lecció durant aquests dies. Així que properament doncs, també estaré allà, en el Rec.
4: La marca de Laura Cabanes es caracteritza per una estètica urbana estretament vinculada a la cultura mediterrània i per un model de producció sostenible que prioritza la durabilitat i la reducció d'excedents. Per això treballa en petites quantitats, edicions limitades i sistemes de prevenda. I dins de la consciència sostenible, un dels trets característics de la dissenyadora és que aprofita teixits procedents dels excedents d'altres marques per donar-los una segona oportunitat i evitar així que quedin en desús. La firma aposta més per peces de roba sense gènere i pel que s'ha batejat com a Traus, un sistema modular propi que permet adaptar una mateixa peça a diferents cossos i talles. D'aquesta manera, Laura Cabanes busca oferir una moda més inclusiva, versàtil i conscient del seu impacte. L'entrega de premis es va fer en un acte al Centre d'Artesania de Catalunya. La marca guanyadora va ser Acceptance Letter, creada per Jikyong Sim, dissenyador originari de Seul, afincat a Barcelona. I la segona marca finalista va ser NMD Artwear, una firma independent creada a Valls per Damien Clatot.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més empadronades a Lloret de Mar que no hagin rebut la carta informativa del dinar també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Pensionistes és la comèdia que es podrà veure aquest dissabte a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava. Es tracta de la tercera temporada de l'obra dirigida per Gabriel Esparza i protagonitzada per Irma Soriano, Charo Reina i Loreto Valverde. A Lloret, la funció serà aquest dissabte a 7:45 del vespre. La comèdia explica la història de tres dones jubilades que s'han quedat vídues durant la pandèmia i que amb unes pensions molt justes es plantegen com continuar endavant i començar a viure per fi per elles mateixes. Irma Soriano, una de les protagonistes, dona més detalls de l'obra.
4: Porque son mujeres de este tiempo que han sus familias, sus hijos, los nietos, todo el mundo era antes que ellas, ¿no? Y bueno, y ha llegado el momento pues de decidir por ellas mismas y entonces pues se van a vivir a casa de una, se ponen a buscar un trabajo.
3: Després de perdre els seus marits, les tres dones se'n van a viure juntes a casa d'una d'elles i comencen a buscar una feina. Una nova etapa que les porta a viure situacions molt divertides. Organitzen uns bons enrenous, és molt divertida i des del principi el públic ja riu i comença a passar-ho genial, avança Soriano. Irma Soriano interpreta Rosa García Hernández, una dona que no va poder estudiar, que va ser obligada a casar-se i que ha passat gran part de la seva vida treballant. L'amistat amb les seves dues companyes serà clau perquè la protagonista pugui complir el seu somni.
4: Y entonces, gracias a las amigas, y porque hay que tirar pa'lante y comer y vestir, etcétera, y pagar, etcétera, etcétera, las cosas, pues consigue cumplir su sueño, ¿no? Entonces, es una comedia que te hace reír mucho, ya te lo digo yo, y también te hace, una vez que ya has visto y te has reído, te hace reflexionar sobre, ciertamente, al ser una comedia, imagínate, disparates tremendos, ¿no? Pero que efectivamente, pues a lo mejor mi madre, seguro que mi abuela, se han visto en estas situaciones, claro. Han vivido estas vidas poco vividas para ellas.
3: L'obra arriba a la tercera temporada amb uns personatges amb què el públic se sent molt identificat. La comèdia, que dura 1 hora i 20 minuts, també aborda temes quotidians com les xarxes socials.
4: Tenemos muy buen rollo, lo pasamos muy bien. Creemos en estos tres personajes y bueno, ya tercera temporada, los personajes han crecido, ¿no? Sacamos muchas cosas, siempre, lógicamente, respetando el libreto del autor y de la dirección de Mara Ortiz y bueno, y lo pasamos genial.
3: Pensionistes es podrà veure aquest dissabte a 7:45 del vespre a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar i les entrades tenen un preu de 22 euros.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Avui és l'últim dia per apuntar-se al concurs d'aparadors de Halloween que organitza l'Ajuntament. Serà ja la tercera edició del certamen. L'objectiu és dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors amb motiu de Halloween, la Castanyada i Tots Sants. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, anima tothom a anar a veure els aparadors i, sobretot, a comprar en el comerç local.
4: El que volem és fer partícip i fer difusió d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és la idea per promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
3: La temàtica de girar entorn a la celebració, com diem, de Halloween, la Castanyada o Tots Sants, i el jurat tindrà en compte aspectes com l'originalitat i l'ús de materials reciclats.
4: El que valorem és que puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui diferent. I sobretot el que volem és que hi hagi aquest disseny únic, que a més els aparadors puguin fer aquests muntatges. L'any passat em explicaven alguns d'ells que feien partícip a les famílies, no?, que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat.
3: Aquesta serà la tercera edició del concurs i està obert als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors decorats del 27 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquest període, el jurat visitarà els comerços i valorarà les propostes en funció de diferents criteris, com la creativitat i l'originalitat, la qualitat tècnica i el disseny, la sostenibilitat i la innovació per fomentar l'ús de materials reciclats. A més, el concurs també comptarà amb una votació popular que es farà per internet a partir del dia 28 i hi podran participar totes les persones empadronades a Lloret de Mar per escollir el seu aparador preferit. El resultat d'aquesta votació s'afegirà a la puntuació del jurat per determinar els establiments guanyadors. Els tres que obtinguin les puntuacions més altes rebran 600, 300 i 150 euros corresponents al primer, segon i tercer premi. Els comerços interessats en participar al concurs d'aparadors de Halloween 2026 han d'enviar el formulari d'inscripció a l'adreça promoció@lloret.cat. Recordem que avui és l'últim dia per fer-ho.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

escolta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa-te'n a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Avui i demà es pot donar sang a Lloret de Mar. Recordem que dilluns, que era festiu, ja vam tenir un bus a la plaça de la Vila i avui i demà es fan els horaris i llocs habituals. Aquest matí s'ha fet campanya al teatre i seguirà aquesta tarda i de cara a demà a la tarda al Centre Cívic del Rieral. Aquesta setmana han ampliat la campanya un dia més perquè, preveient que al desembre les donacions solen baixar, els mesos d'octubre i novembre sempre s'ha de fer un intensiu. Ho explica Mireia Blanco, del Banc de Sang.
4: Més que la necessitat augmentar, nosaltres tenim unes previsions d'entrades de sang mensuals, però sí que és veritat que el tema està en la baixada de donacions, no? Per què? Perquè, bueno, s'acosta la temporada de Nadal, la gent canvia d'hàbits, molta gent agafa vacances, i això ens obliga a preparar-nos ara, entre octubre i novembre, per poder passar tot el que és el mes de desembre tranquils i estables i bé.
3: Així doncs, des del Banc de Sang fan una crida a la població perquè s'acosti a donar sang i, en cas de dubte, demanen que la gent no s'autoexclogui.
4: Moltes persones, el fet de tenir el que sigui, sigui una malaltia o tenir algun dubte, creuen que no han de venir i que seran exclosos i no venen. Jo aconsello sincerament que s'acostin en els punts de donació, perquè allà hi ha un metge que els explicarà, que els hi dirà. A més, hem de pensar una cosa. Una cosa és l'exclusió temporal o definitiva, que en diem nosaltres. Com que el donant en si no té per què saber-ho, animem a que la gent s'acosti en els punts de donació, que ho pregunti, i així no creem aquest hàbit, no, de l'autoexclusió.
3: Per tant, al llarg d'aquesta tarda encara podeu donar sang al teatre fins a 8:45 i de cara a demà a la tarda al Centre Cívic del Rieral de 4:09.
2: Altres notícies.
3: En plana de successos, detinguts dos dels delinqüents més actius a Lloret, amb nombrosos antecedents. La policia local ha detingut dos dels delinqüents més actius actualment a la vila. Un d'ells tenia un ordre d'expulsió i ha estat traslladat al Cos Nacional de Policia, que ha iniciat els tràmits per retornar-lo al seu país en els propers dies. Aquest dimecres al migdia, una patrulla de la policia municipal ha detectat un individu sospitós d'estar observant possibles víctimes per cometre un delicte. Aleshores, els agents l'han fet identificar i han corroborat que es tractava d'un home amb 16 antecedents i una ordre executiva d'expulsió del territori nacional. Aleshores, és quan ha estat traslladat a la Policia Nacional perquè iniciï els tràmits pertinents. També aquest dimecres, a la tarda, els agents municipals han detingut un altre home per haver estirat una cadena d'or d'una dona gran. Els fets han passat al carrer de la Vila i el detingut, acusat d'un delicte de robatori amb violència, també té nombrosos antecedents policials. Cal recordar que en els casos de multireincidència l'Ajuntament té la possibilitat de personar-se en la causa, però només en els delictes de furs, i cap d'aquests dos casos està dins dels motius que la llei d'enjudiciament criminal preveu per la personació de l'Ajuntament.
2: La previsió del temps.
3: Últims dies de calma després que aquest cap de setmana arribin tempestes fortes, ens ho explica a la seva crònica en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Ja ha començat el compte enrere per l'anunciat canvi de temps que portem dies explicant. De moment, però, avui no. Avui continua la tranquil·litat, sol combinat amb alguns núvols prims, també a la presència d'alguns núvols baixos, sense més conseqüències, jornada, com dèiem, aprofitable, i unes temperatures que sí que baixen una mica respecte al pic que vam viure ahir. Però vaja, es mantindrà aquest ambient entre suau i càlid al centre del dia. Divendres continuarà encara el temps tranquil, però serà l'últim dia de calma absoluta, perquè a partir del cap de setmana, del mateix dissabte, l'anticicló marxarà de casa nostra, s'ubicarà cap a les Illes Britàniques, i això permetrà un passadís d'aire fred de borrasques cap aquí, cap a casa nostra, i entre l'anticicló i una borrasca mediterrània també, doncs, s'impulsaran vents marítims humits, càlids, de mar cap a terra, que provocaran un augment molt clar de la inestabilitat. Els mapes continuen indicant que al llarg del cap de setmana les pluges guanyaran terreny, sobretot a partir de la tarda del dissabte, i les temperatures també aniran baixant. Un ambient de cop i volta de plena tardor, especialment el diumenge, deixant enrere aquest ambient més propi del setembre. Per tant, atenció amb aquest canvi de temps que anirem concretant, perquè depenent del moviment final de la borrasca, de l'aire fred en altura, doncs plourà més o menys i també poden haver-hi aiguats i acumulacions d'aigua importants. Ho anirem concretant. De moment, però, dos dies més de gaudir d'aquest temps tranquil.
3: Moltes gràcies, Xavi. Afegir només que el mercuri se situa ara als 22 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. L'Helena Box i la Jessica Alguacil estaven de 31 setmanes quan van morir les seves respectives criatures. Va ser el maig del 2017 i 9 anys després encara s'emocionen quan recorden els seus fills. I és que aquest dol, com la majoria, no se supera, sinó que s'aprèn a conviure-hi. Allò les va descol·locar completament i les va portar a viure una experiència molt dolorosa i sovint molt silenciada. Per donar visibilitat a aquestes pèrdues tan prematures i ajudar a transitar el dolor a les persones que les pateixen, cada 15 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Dol Perinatal. Nosaltres hem conegut el colpidor testimoni de l'Helena i la Jessica. En els dos casos estaven de 31 setmanes, però són dues experiències molt diferents. En el cas de l'Helena, Leira va néixer sense vida.
5: Jo estava embarassada de 31 setmanes de la meva primera filla, Leira, i el 4 de maig jo tenia la primera classe prepart i vaig comentar a la llevadora que no notava gaire la nena moure's, que si era ja massa grossa i així, i em va estar buscant amb el Doppler i em va dir que no la trobava bé, que millor que anés amb el meu ginecòleg privat per confirmar que estava tot bé, perquè ella, bueno, es va fer una mica la tonta i llavors ja a la clínica privada ja em van dir que s'havia mort i ens van derivar al Trueta.
4: Feia uns dies que l'Helena no notava la seva filla a la panxa, però amb la innocència del primer embaràs no se li va passar pel cap que pogués haver perdut el batec.
5: Estàvem totalment innocents, sabíem que hi havia gent que li havia passat, però et semblava molt llunyà. Bueno, sí, algun cas, uno entre 100 milions. I després, quan et passa, veus que no, que passa més. Jo em vaig com dissociar i tot el camí des de Sant Feliu de Guíxols, que hi havia el meu ginecòleg privat, fins a Girona, al Trueta, jo anava pensant que s'havien equivocat. Encara pensava que hi havia esperança. Tot aquell camí encara... Bueno, te'n recordes de tots els detalls. La música que anàvem escoltant, Nothing Else Matters, no? I jo anava pensant, no, s'han equivocat, ara em diran el Trueta per fi, que està tot bé i ja està, però no.
4: En el cas de la Jessica, érem la família celebrant un aniversari a Cadaqués quan va començar a tenir malestar. No entenia què li estava passant, però quan va anar més, van decidir anar cap a l'Hospital Santa Caterina. De camí, les contraccions van anar accentuant-se, però ella també ho va viure de manera molt innocent.
6: Jo veig que les contraccions van a més i tinc clar que naixerà, no? El bebè naixerà, ni tan sols teníem nom en aquell moment. Què passa? Que jo en aquell moment, doncs, amb tota l'oxitocina i tot, jo estava com tranquil·la, fins i tot deia, doncs, va, tranquil, que naixerà, que no passarà res, que tot anirà bé. Clar, jo tenia la referència d'una amiga que sí que havia tingut una nena prematura en 24 setmanes i l'experiència havia anat bé, no? Com que va estar, sí que va passar 3 mesos amb incubadora i bueno, tot el procés dur igualment, però jo em vaig agafar aquesta esperança de que bueno, no seria prematur, però que tiraria endavant.
4: En arribar a l'hospital, la Jessica ja estava completament dilatada i finalment li van haver de fer una cesària. Quan va despertar de la sedació, no era conscient de la magnitud del que estava passant. Va ser un cop traslladada a l'Hospital Trueta quan el metge els va explicar que el seu fill, si sobrevivia, seria en un estat vegetatiu. Va ser aleshores quan van haver de prendre la dura decisió de deixar-lo marxar.
6: No està reaccionant a la medicació, que hi ha una sepsis, que hi ha, bueno, tota una sèrie de coses que ens estan dient que el diagnòstic no és gaire bo i que en cas de que et surtis endavant, doncs que probablement tindríem un fill bueno, vegetal, no? Llavors aquí és quan ens plantegen que hem de prendre una decisió, no? I clar, és un moment molt dur perquè saps que has de deixar anar el teu fill, no? Per garantir-li, doncs, garantir que tindrà millor vida que no pas viure, no? Viure en un estat en el que, no sé, estarà tot el dia, doncs, això, sense poder fer res, no?
4: Un cop presa la decisió, va arribar el moment més dur de la seva vida, però també un moment molt tendre, acomiadar-se de l'Auró. La Jessica recorda com la va sorprendre que li oferissin fer-se una fotografia amb el nen, però també assegura que és la millor decisió que ha pres mai.
3: Em van plantejar una pregunta que era si volia una foto, no? I jo en aquell moment era com vols que immortalitzi un moment tan dur, no? En el moment en què s'està morint el meu fill. Però va ser la millor decisió que vaig poder prendre perquè va ser algo que em va poder acompanyar, que encara ara m'acompanya, no? Que la gent impacta molt, no?, quan veu que jo estic abraçolant el meu fill, però a mi va ser algo que em va permetre donar-li un lloc, no?, el lloc que li pertoca, a mi i a la meva família.
4: En el cas de l'Helena, en canvi, no li van oferir la possibilitat de fotografiar-se amb la seva filla, sinó que va ser ella qui ho va haver de demanar. Explica que en aquell moment no es tenia tanta cura de les morts gestacionals, malgrat que començava a haver-hi consciència i sí que els van oferir poder passar una estona amb l'Eira.
5: Hi ha aquesta petita diferència que la meva filla va morir dins de la panxa i el seu no, i en aquell moment, fa quasi 10 anys, estava més cuidat la part de nounats i la part de mort gestacional no tant. A nosaltres no ens van fer tan de bon acompanyament, em consta que ara s'ha millorat molt,
3: sí.
5: Però sí que no ens van oferir, vam ser nosaltres que vam dir volem una foto, o sigui, necessitem tot això, volem veure'l, que això sí que ens ho van oferir, de veure'l i poder-la agafar. Però, bueno, vam haver de ser proactius i en aquell moment no estàs per ser proactiu.
4: Per fer una bona gestió del dol, tant la Jessica com l'Helena van necessitar connectar amb altres dones que havien passat per experiències similars.
3: Jo vaig necessitar parlar amb altres dones que havien travessat això. Jo el primer que vaig fer és trucar a la Muguet i va ser com, però no em moriré. O sigui, era com una sensació de dir, jo puc viure amb això? Hi ha alegria després d'això? No sé, és com necessitava sentir que hi havia persones que havien travessat això i que estaven vivint en plenitud, que podien tornar a viure, perquè jo pensava que em moria. I, de fet, jo sento que és un dol que és de per vida, no?
4: A més, més tard han estat elles qui han aconsellat altres dones que han passat pel mateix. I l'Helena i la Jessica també coincideixen en que els seus següents fills els han parlat des de sempre dels seus germans morts i són molt presents a les seves famílies.
3: Nosaltres a casa n'hem parlat molt, li hem donat el lloc que toca, no? I l'Eli en aquest cas sap que té un germà gran, no?, que no va néixer. N'hem pogut parlar, té la foto, la imatge. Sí, per mi sempre ha sigut molt important, tant a la família com a amics, com a l'entorn, no? A poder-ne parlar obertament.
5: Sí, és important, nosaltres també. Són tots conscients, bueno, el petit no, és molt petit, però les grans en són molt conscients i elles ho diuen, nosaltres tenim, som quatre i la gran es va morir.
4: Malgrat que cada cop hi ha més consciència del dol perinatal, encara hi ha molt desconeixement sobre com actuar en cas que algú passi per aquesta experiència. En aquest sentit, les afectades recorden que hi ha tòpics que fan més mal que bé.
3: El tòpic és, bueno, ja en tindràs un altre, que ets molt jove, no? Mm. Bueno, pitjor és un càncer o una malaltia, així, no? O sigui, hi ha com tòpics que jo no em callava, eh? Era com, bueno, sí senyora, jo sóc jove, però he perdut un fill. No, i no em callava perquè deia, si ho fas amb tota la voluntat, o sigui, tota, no, la bona voluntat, no, de consolar-me i fer-me sentir bé, però no m'has fet sentir bé, no, això.
5: Sí, a mi em fotia molt, ai, mira, és que potser no venia bé, ja fent hipòtesis, a més, era com, no, en aquest cas sí que venia bé, i encara que vingués malament, és que hi ha persones que han de prendre la decisió durant l'embaràs de fer una interrupció legal, i és que ni millor ni pitjor, o sigui, és un drama i és un trauma i és horrorós.
4: Per això recomanen simplement posar-se a disposició de les persones afectades pel que puguin necessitar.
5: És que no hi ha res que t'alegri. Per mi aquestes persones l'únic que haurien de fer, bueno, la societat el que hauríem de fer és ho sento, sóc aquí, què necessites? Igual que si se t'ha mort un pare, un germà, un amic, una parella.
3: I ja està, és que n'hi ha prou.
4: A Girona, Bressols, una associació sense ànim de lucre, es dedica a acompanyar el dol a les famílies que han viscut i viuen pèrdues dels seus fills i filles en l'etapa gestacional, perinatal i neonatal.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: L'estil de Mediterrani. Amb les tendències pop del moment.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat al divendres 16 d'octubre, de 10 a 1 del matí, a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El cinema independent minimalista i melanconiós d'Ivan Fund obre la nova temporada del Cineclub amb un film sincer i poètic guardonat amb el Premi del Jurat de Berlín 2025, titulat El Mensaje. Joan Moret és el president del Cineclub Adler.
4: És una pel·lícula que acompanya una nena de 9 anys amb els seus tutors legals de viatge pel paisatge argentí, fent una cosa que és una mica doncs, estranya, que és guanyant-se la vida com a mèdiums de mascotes, ja que la nena se suposa que té un do, no s'arriba a explicar mai, que li permet de parlar amb els animals.
3: El Mensaje s'emmarca entre el gènere de les road movies, les pel·lícules on l'important és el viatge, i el coming of age, on es mostra el pas de la infantesa a l'adolescència o l'edat adulta. Moret afirma que l'elecció d'aquest film és tota una declaració d'intencions.
4: El cinema argentí està molt bé, el que passa és que la indústria del cinema argentí no passa pel seu millor moment, perquè les polítiques que fa el govern d'extrema dreta d'Argentina, doncs, són polítiques molt contràries a la cultura, i d'alguna manera la pel·lícula doncs, no deixa de ser una reivindicació del cinema, de la màgia, de combina la part naturalista amb la part més al·legòrica, més màgica. És un conte, una faula, i d'alguna manera doncs, és una reivindicació del cinema i de l'art en si mateix.
3: Aquest gènere, que mostra la pèrdua de la innocència infantil, estarà molt present durant tota la temporada del Cineclub. Moret qualifica la tria de les pel·lícules que es projectarà d'eclèctica i apunta que poden satisfer el públic general.
4: Molt marcada també pel tema aquest que us explicava, pel coming of age, per les pel·lícules amb nens. La veritat que és un leitmotiv que ens acompanyarà durant tota la temporada. A part del final, que fem una petita desviació amb una pel·lícula de Jonás Trueba, la resta de pel·lícules totes segueixen una tònica que em sembla que en general doncs, estan molt, molt, molt ben agrupades i poden ser una gran descoberta pel públic de Lloret.
3: La projecció del Mensaje és a quarts de 9 del vespre al Teatre de Lloret.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Espai. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Laura Cabanas tindrà una parada al Festival Rec d'Igualada després de quedar finalista al concurs 080 de Barcelona Fashion. El certamen ha celebrat la 15a edició amb un nivell molt elevat dels dissenyadors emergents. Gràcies a la col·laboració entre 080 a Barcelona Fashion i el Festival Rec, els dissenyadors podran tenir un espai de comercialització i promoció a la 080 La Galeria, una zona dedicada als creadors catalans dins del circuit del Rec. L'espai estarà obert del 4 al 7 de novembre a Igualada i neix amb la voluntat de posar en valor el talent creatiu, artesanal i de disseny del territori. En un inici, la participació al festival era només pel guanyador, però el jurat ha considerat adient donar l'oportunitat també a Laura Cabanas, que està molt contenta i agraïda d'haver assolit aquesta fita i que un jurat professional d'aquest nivell hagi valorat així la seva feina.
5: Cada finalista en el concurs de la 080 amb el REC és una notícia que m'ha fet molta il·lusió. El concurs consistia en optar a un espai dins del REC valorat per un jurat professional del sector de la moda i, òbviament, doncs, ha sigut un orgull enorme. Veure que la manera en la que jo treballo es valora per un jurat d'aquest nivell, doncs la veritat que a mi m'ha emocionat molt. A part, m'han explicat que aquest any el jurat ho ha tingut molt renyit a l'hora de decidir i per això també hem volgut oferir-me un espai dins del REC perquè hi pugui vendre la meva col·lecció durant aquests dies. Així que properament doncs, també estaré allà, en el REC.
4: La marca de Laura Cabanas es caracteritza per una estètica urbana estretament vinculada a la cultura mediterrània i per un model de producció sostenible que prioritza la durabilitat i la reducció d'excedents. Per això treballa en petites quantitats, edicions limitades i sistemes de prevenda. I dins de la consciència sostenible, un dels trets característics de la dissenyadora és que aprofita teixits procedents dels excedents d'altres marques per donar-los una segona oportunitat i evitar així que quedin en desús. La firma aposta més per peces de roba sense gènere i pel que s'ha batejat com a Traus, un sistema modular propi que permet adaptar una mateixa peça a diferents cossos i talles. D'aquesta manera, Laura Cabanas busca oferir una moda més inclusiva, versàtil i conscient del seu impacte. L'entrega de premis es va fer en un acte al Centre d'Artesania de Catalunya. La marca guanyadora va ser Acceptance Letter, creada per Jikyong Sim, dissenyador originari de Seul, afincat a Barcelona. I la segona marca finalista va ser NMD Artwear, una firma independent creada a Valls per Damien Clatot.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tots baixos. All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Pensionistes és la comèdia que es podrà veure aquest dissabte a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava. Es tracta de la tercera temporada de l'obra dirigida per Gabriel Esparza i protagonitzada per Irma Soriano, Charo Reina i Loreto Valverde. A Lloret, la funció serà aquest dissabte a 8:15 del vespre. La comèdia explica la història de tres dones jubilades que s'han quedat vídues durant la pandèmia i que amb unes pensions molt justes es plantegen com continuar endavant i començar a viure per fi per elles mateixes. Irma Soriano, una de les protagonistes, dona més detalls de l'obra.
4: Porque son mujeres de este tiempo que han sus familias, sus hijos, los nietos, todo el mundo era antes que ellas, ¿no? Y bueno, y llega el momento pues de decidir por ellas mismas y entonces pues se van a vivir a casa de una, se ponen a buscar un trabajo.
3: Després de perdre els seus marits, les tres dones se'n van a viure juntes a casa d'una d'elles i comencen a buscar una feina. Una nova etapa que les porta a viure situacions molt divertides. Organitzen uns bons enrenous, és molt divertida i des del principi el públic ja riu i comença a passar-ho genial, avança Soriano. Irma Soriano interpreta Rosa García Hernández, una dona que no va poder estudiar, que va ser obligada a casar-se i que ha passat gran part de la seva vida treballant. L'amistat amb les seves dues companyes serà clau perquè la protagonista pugui complir el seu somni.
4: Y entonces, gracias a las amigas, y porque hay que tirar pa'lante y comer y vestir, etcétera, y pagar, etcétera, etcétera, las cosas, pues consigue cumplir su sueño, ¿no? Entonces, es una comedia que te hace reír mucho, ya te lo digo yo. Y también te hace, una vez que ya has visto y te has reído, te hace reflexionar sobre, ciertamente, al ser una comedia, imagínate, disparates tremendos, ¿no? Pero que efectivamente, pues a lo mejor mi madre, seguro que mi abuela, se han visto en estas situaciones, claro. Han vivido estas vidas poco vividas para ellas.
3: L'obra arriba a la tercera temporada amb uns personatges amb què el públic se sent molt identificat. La comèdia, que dura 1:20, també aborda temes quotidians com les xarxes socials.
4: Tenemos muy buen rollo, lo pasamos muy bien. Creemos en estos tres personajes y bueno, ya tercera temporada, los personajes han crecido, ¿no? Sacamos muchas cosas, siempre, lógicamente, respetando el libreto del autor y de la dirección de Mara Ortiz y bueno, y lo pasamos genial.
3: Pensionistes es podrà veure aquest dissabte a 8:15 del vespre a l'Auditori del Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar i les entrades tenen un preu de 22 euros.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

0: Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa-te'n a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18 34. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana passa per Lloret de Mar el circuit Tardó en Dansa. Demà a la tarda s'ha programat un taller de memòria gestual a la sala d'assaig del teatre i diumenge al migdia hi haurà espectacles de carrer a la plaça Germinal Ros davant del teatre. El circuit Tardó en Dansa es tracta d'una de les 11 mesures del Pla d'Impuls de Dansa 2023-2026, una iniciativa duta a terme pel Departament de Cultura amb l'objectiu d'enfortir i potenciar el sector i incentivar també la presència de la dansa professional catalana a la resta del territori. En aquest cas, la mesura està liderada per l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i per l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya. En total, són 12 els municipis implicats que treballen en tàndems per dedicar un cap de setmana sencer a la dansa i al moviment. En el cas d'aquest cap de setmana, Lloret de Mar farà equip amb Llinars del Vallès. En coneixem més detalls amb César Comte, gerent de l'Associació de Professionals de la Dansa. Segons explica, la voluntat d'aquest projecte és vincular espais que puguin acollir peces de gran format a l'interior i barrejar-ho amb altres municipis propers que puguin fer dansa o espectacles de petit format al carrer o en altres espais no convencionals.
3: El projecte, que gira al voltant de Catalunya i que ocupa al voltant de 12 municipis, tots en format de tàndem, el que fa és ampliar els escenaris perquè es puguin trobar tants espectacles de dansa tant al carrer com als interiors.
2: Aquest diumenge a la plaça Germinal Ros hi haurà espectacles de carrer sempre que la meteorologia ho permeti. En cas de pluja hi ha previsió de fer-los a l'interior del teatre. De moment, però, es manté tot igual a l'exterior i a les 12 del migdia. Segons Comte, es podran veure 4 peces de dansa contemporània molt diferents i molt diverses.
3: Es podran veure 4 peces de dansa contemporània molt diferents i molt diverses, des de solos, duets i fins i tot una peça de més gran format amb 5 intèrprets, amb música en directe.
2: La peça que donarà el tret de sortida a les propostes de diumenge és Jarana, de la companyia de Laia Santanach. Una peça molt festiva per gaudir i que investiga sobre aquelles tradicions desaparegudes o bé sobre possibles tradicions futures. Ana Hierro, Mario G. Saez, Carlos Martorell, Júlia Sanz i Laia Santanach, coreògrafa i també directora, en són els intèrprets. En acabar, Jarana donarà pas al solo de la companyia LLA, Pelvis Loca, en què podrem veure com la ballarina Sabrina Gargano es disloca absolutament i fa moure el seu cos amb l'objectiu de convertir-lo en un territori de recerca i una metàfora dels seus conflictes. Després serà el torn d'un duet interpretat per les artistes Laura Lliteres i Marina Follana, que ballen amb sabates de taló. Dosis, de la companyia Una i Una, és una peça on l'humor i la transgressió hi són bastant presents. Un viatge per diferents estats on les intèrprets es van trobant, coincideixen i es perden en diferents camins. I per acabar podrem gaudir també del Que los árboles nos cuentan, interpretat per Kiko López i Héctor Plaza, amb una proposta en què demostren les seves habilitats en la dansa urbana i de carrer i en què la peça està creada absolutament per a l'espai urbà. Pel que fa al taller de memòria gestual de dissabte, Comte recomana apuntar-s'hi per poder gaudir amb molta cura i molt respecte de tot allò que tots tenim, al cos. Totes les activitats són gratuïtes amb la voluntat també de fer arribar al màxim de gent possible una disciplina que de vegades costa, però que un cop s'hi apropen diríem que entra per la pell, assegura Comte. El principal objectiu del circuit de Tardó en Dansa no és altre que fer arribar la dansa arreu del territori per eliminar també la creença que la dansa fa por.
3: Que malgrat la intenció aquesta de que potser el teatre té un llenguatge que ens fa arribar i que ho entenem, obrir el cap i el cervell a pensar que hi ha coses que potser no cal entendre-les i que no tinguin un discurs narratiu, ens porten a un altre lloc, des del cor, des del cap o des de qualsevol altra part que et puguis arribar a sentir allò que passa dalt de l'escenari o al costat de casa teva, sense caler que hi hagi una explicació narrativa textual del que passa.
2: I conclou que espera que tothom gaudeixi plenament d'aquesta jornada.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Oncolliga ha rebut 8.130 euros de l'Associació de Comerciants gràcies a la venda de mocadors solidaris per la Festa Major de Santa Cristina. Les valoracions són molt positives, ja que s'han venut més mocadors que mai i, a més, el preu s'havia doblat d'un a dos euros. Des d'Oncolliga a Lloret, Sílvia Serrano es mostra molt agraïda per la col·laboració ciutadana i perquè els comerciants hagin pensat en aquesta entitat.
4: Ni ens ho pensàvem, eh? No pensàvem recollir tants diners, la veritat. I a dos euros que costava aquest any el mocador, un euro més que la resta dels anys, doncs pensàvem que la gent igual no en compraria tants. I no, la gent de Lloret ha col·laborat igual, és igual que valgui un euro que dos euros. Per tant, volem agrair a tota la gent que ha col·laborat i sobretot a l'Associació de Comerciants per pensar en nosaltres.
3: Els diners recaptats s'entregaran a la Fundació Oncolliga perquè es destinin a ajudar malalts de càncer i les seves famílies.
4: Aquests diners, nosaltres ara el que farem és íntegrament enviar-los a Girona, a Oncolliga Girona, i llavors ells es destinaran al servei que sigui necessari. Tant pot ser com el banc de perruques, com el psicooncòleg, com el fisio. La qüestió és poder ajudar els malalts de càncer i les seves famílies.
3: La campanya solidària de l'Associació de Comerciants compta cada any amb el suport de l'Ajuntament. Tant la regidora de Comerç, Cristina Aymerich, com el gerent de l'associació, Francesc Alsina, valoren molt positivament la xifra solida.
5: La veritat és que molt contents. Ara mateix els acabem d'entregar el xec que aquest any doncs, hem doblat la quantitat, 8.130 euros que va parar a l'Oncolliga Lloret, i doncs, agraïts per tota la gent de Lloret que ha participat doncs, en aquest import, que cadascú ha posat una miqueta el seu granet de sorra, doncs, perquè això sigui una realitat, i aquests 8.130 euros doncs, van a parar a l'Oncolliga Lloret, i la veritat és que molt i molt content.
6: S'ha d'agrair per un costat els comerciants que han col·laborat, que això fa molt, i per l'altre la quantitat de gent de Lloret que hi col·labora. Vull dir, amb dos euros en poquet, demostrat que hem fet una barbaritat, i això és important. Aquests dos euros de que cadascú ha posat, 8.130, és una fita que no ens ho haguéssim passat d'una altra manera. Per tant, com que va amb una bona destinació, això ens alegra una barbaritat. Com a responsabilitat social que tenim dintre l'associació, en aquest sentit és fantàstic. I, evidentment, gràcies també a l'Ajuntament per la seva col·laboració.
3: Recordem que aquest estiu els mocadors eren de color taronja.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Apunta't al Voluntariat per la Llengua. Una experiència única perquè les persones nouvingudes puguin practicar el català. Ajuda'ls a perdre la vergonya i a perfeccionar la nostra llengua. No cal fer de mestre. Quedant una hora a la setmana per parlar, n'hi ha prou. Informa't a l'Oficina de Català de Lloret de Mar per telèfon al 972 36 18

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. L'Helena Box i la Jessica Alguacil estaven de 31 setmanes quan van morir les seves respectives criatures. Va ser el maig del 2017 i 9 anys després encara s'emocionen quan recorden els seus fills. I és que aquest dol, com la majoria, no se supera, sinó que s'aprèn a conviure-hi. Allò les va descol·locar completament i les va portar a viure una experiència molt dolorosa i sovint molt silenciada. Per donar visibilitat a aquestes pèrdues tan prematures i ajudar a transitar el dolor a les persones que les pateixen, cada 15 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Dol Perinatal. Nosaltres hem conegut el colpidor testimoni de l'Helena i la Jessica. En els dos casos estaven de 31 setmanes, però són dues experiències molt diferents. En el cas de l'Helena, Leira va néixer sense vida.
3: Jo estava embarassada de 31 setmanes de la meva primera filla, Leira, i el 4 de maig jo tenia la primera classe prepart i vaig comentar a la llevadora que no notava gaire la nena moure's, que si era ja massa grossa i així, i em va estar buscant amb el Doppler i em va dir que no la trobava bé, que millor que anés amb el meu ginecòleg privat per confirmar que estava tot bé, perquè ella, bueno, es va fer una mica la tonta, i llavors ja a la clínica privada ja em van dir que s'havia mort i ens van derivar al Trueta.
2: Feia uns dies que l'Helena no notava la seva filla a la panxa, però amb la innocència del primer embaràs no se li va passar pel cap que pogués haver perdut el batec.
3: Estàvem totalment innocents, sabíem que hi havia gent que li havia passat, però et semblava molt llunyà. Bueno, sí, algun cas, uno entre 100 milions. I després, quan et passa, veus que passa més. Jo em vaig com dissociar i tot el camí des de Sant Feliu de Guíxols, que hi havia el meu ginecòleg, fins a Girona, al Trueta, jo anava pensant que s'havien equivocat. Encara pensava que hi havia esperança. Tot aquell camí encara... Bueno, te'n recordes de tots els detalls. La música que anàvem escoltant, Nothing Else Matters, no? I jo anava pensant, no, s'han equivocat, ara em diran el Trueta per fi, que està tot bé i ja està, però no.
2: En el cas de la Jessica, érem la família celebrant un aniversari a Cadaqués quan va començar a tenir malestar. No entenia què li estava passant, però quan va anar més, van decidir anar cap a l'Hospital Santa Caterina. De camí, les contraccions van anar accentuant-se, però ella també ho va viure de manera molt innocent.
4: Jo veig que les contraccions van a més i tinc clar que naixerà, no? El bebè naixerà, ni tan sols teníem no en aquell moment. Què passa? Que jo en aquell moment, doncs, amb tota l'oxitocina i tot, jo estava com tranquil·la, fins i tot deia, doncs, va, tranquil, que naixerà, que no passarà res, que tot anirà bé. Clar, jo tenia la referència d'una amiga que sí que havia tingut una nena prematura en 24 setmanes i l'experiència havia anat bé, no? Com que va estar, sí que va estar 3 mesos amb incubadora i bueno, tot el procés dur igualment, però jo em vaig agafar aquesta esperança de que bueno, no seria prematur, però que tiraria endavant.
2: En arribar a l'hospital, la Jessica ja estava completament dilatada i finalment li van haver de fer una cesària. Quan va despertar de la sedació, no era conscient de la magnitud del que estava passant. Va ser un cop traslladada a l'Hospital Trueta quan el metge els va explicar que el seu fill, si sobrevivia, seria en un estat vegetatiu. Va ser aleshores quan van haver de prendre la dura decisió de deixar-lo marxar.
4: No està reaccionant a la medicació, que hi ha una sepsis, que hi ha, bueno, tota una sèrie de coses que ens estan dient que el diagnòstic no és gaire bo i que en cas de que et surtis endavant, doncs que probablement tindríem un fill, bueno, vegetal, no? Llavors aquí és quan ens plantegen que hem de prendre una decisió, no? I clar, és un moment molt dur perquè saps que has de deixar anar el teu fill, no? Per garantir-li, doncs, garantir que tindrà millor vida que no pas viure, no? Viure en un estat en el que, no sé, estarà tot el dia, doncs, això, sense poder fer res, no?
2: Un cop presa la decisió, va arribar el moment més dur de la seva vida, però també un moment molt tendre, acomiadar-se de l'Auró. La Jessica recorda com la va sorprendre que li oferissin fer-se una fotografia amb el nen, però també assegura que és la millor decisió que ha pres mai.
4: Em van plantejar una pregunta que era si volia una foto, no? I jo en aquell moment era com vols que immortalitzi un moment tan dur, no? En el moment en què s'està morint el meu fill. però va ser la millor decisió que vaig poder prendre, perquè va ser algo que em va poder acompanyar, que encara ara m'acompanya, no? Que la gent impacta molt, no?, quan veu que jo estic abraçolant el meu fill, però a mi va ser algo que em va permetre donar-li un lloc, no?, el lloc que li pertoca, a mi i a la meva família.
2: En el cas de l'Helena, en canvi, no li van oferir la possibilitat de fotografiar-se amb la seva filla, sinó que va ser ella qui ho va haver de demanar. Explica que en aquell moment no es tenia tanta cura de les morts gestacionals, malgrat que començava a haver-hi consciència, i sí que els van oferir poder passar una estona amb l'Eira.
3: I aquesta petita diferència, que la meva filla va morir dins de la panxa, i el seu no, i en aquell moment, fa quasi 10 anys, estava més cuidat la part de nounats i la part de mort gestacional no tant. A nosaltres no ens van fer tant de bon acompanyament, em consta que ara s'ha millorat molt,
4: sí.
3: Però sí que no ens van oferir, vam ser nosaltres que vam dir volem una foto, o sigui, necessitem tot això, volem veure el que això sí que ens van oferir, de veure-li, poder-la agafar. Però, bueno, vam haver de ser proactius, i en aquell moment no estàs per ser proactiu.
2: Per fer una bona gestió del dol, tant la Jessica com l'Helena van necessitar connectar amb altres dones que havien passat per experiències similars.
4: Jo vaig necessitar parlar amb altres dones que havien travessat això. Jo el primer que vaig fer és trucar a la Muguet, i va ser com, però no em moriré. O sigui, era com una sensació de dir, jo puc viure amb això? Hi ha alegria després d'això? No sé, és com necessitava sentir que hi havia persones que havien travessat això i que estaven vivint en plenitud, que podien tornar a viure, perquè jo pensava que em moria. I, de fet, jo sento que és un dol que és de per vida, no?
2: A més, més tard han estat elles qui han aconsellat altres dones que han passat pel mateix. I l'Helena i la Jessica també coincideixen en que els seus següents fills els han parlat des de sempre dels seus germans morts i són molt presents a les seves famílies.
4: Nosaltres a casa n'hem parlat molt, li hem donat el lloc que toca, no? I l'Eli en aquest cas sap que té un germà gran, no?, que no va néixer. N'hem pogut parlar, té la foto, la imatge. Sí, per mi sempre ha sigut molt important, tant a la família com a amics, com a l'entorn, no? Poder-ne parlar obertament.
3: Sí, és important, nosaltres també. Són tots bueno, el petit, no? És molt petit, però les grans en són molt conscients i elles ho diuen, nosaltres tenim... Som quatre i la gran es va morir.
2: Malgrat que cada cop hi ha més consciència del dol perinatal, encara hi ha molt desconeixement sobre com actuar en cas que algú passi per aquesta experiència. En aquest sentit, les afectades recorden que hi ha tòpics que fan més mal que bé.
4: El tòpic és... Bueno, ja en tindràs un altre, que ets molt jove, no? Mm. Bueno, pitjor és un càncer o una malaltia, així, no? O sigui, hi ha com tòpics que jo no em callava, eh? Era com, bueno, sí, senyora, jo sóc jove, però jo he perdut un fill. No? I no em callava perquè deia, si ho fas amb tota la voluntat, o sigui, tota, no? la bona voluntat, no? de consolar-me i fer-me sentir bé, però no m'està fent sentir bé, no, això.
3: Sí, a mi em fotia molt... Ai, mira, és que potser no venia bé, ja fent hipòtesis, a més, era com...
4: Ja,
3: no, en aquest cas sí que venia bé, i encara que vingués malament, és que hi ha persones que han de prendre la decisió durant l'embaràs de fer una interrupció legal, i és que ni millor ni pitjor, o sigui... És un drama, i és un trauma, i és horrorós.
2: Per això recomanen simplement posar-se a disposició de les persones afectades pel que puguin necessitar.
3: És que no hi ha res que t'alegri. Per mi aquestes persones l'únic que haurien de fer, bueno, la societat el que hauríem de fer és ho sento, sóc aquí, què necessites? Igual que si se t'ha mort un pare, un germà, un amic, una parella.
4: I ja està, és que n'hi ha prou.
2: A Girona, Bressols, una associació sense ànim de lucre, es dedica a acompanyar el dol a les famílies que han viscut i viuen pèrdues dels seus fills i filles en l'etapa gestacional, perinatal i neonatal.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.